0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport a casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una...

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
7: Ràdio Sant Boi.
8: Més de 45 anys amb tu.
9: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
10: Michel de Montaigne, aquell filòsof tan fi del Renaixement, va dir una frase que avui ens és particularment oportuna. L'home es turmenta no per les coses, sinó per la idea que en té de les coses. I escolteu, quan parlem d'astrologia, quantes idees, quants turments i quantes esperances hi aboquem i hi hem abocat. Perquè la veritat és que, des de fa més de 4.000 anys, la humanitat mira al cel buscant-hi respostes. Babilonis, grecs, romans, àrabs... Tots van contribuir a crear aquest gran mapa simbòlic que anomenem horòscop o zodíac. I encara avui, mentre enviem sondes a Mart, milions de persones consulten què diu el seu signe abans de prendre algunes decisions tot fent el tallat de bon matí, o bé fins i tot per saber si són compatibles amb la parella que el Tinder els hi suggereix. Plató estava convençut que els astres influïen en l'ànima del món. Kepler, sí, el de les lleis del moviment planetari, feia cartes astrals per encàrrec. I més endavant, Carl Jung va parlar de sincronicitats, aquestes coincidències que tanta gent associa a una mena d'harmonia còsmica. Però i avui, què és tot això? Tradició, psicologia, poesia disfressada de ciència o una manera elegant que tenim els humans d'omplir buits que la realitat, pobra, no sempre pot satisfer? Avui volem mirar el món dels horòscops amb ull crític, però sense perdre el respecte per la cultura que porten al darrere. Perquè sí, potser fallen, però per què ens sedueixen tant? Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri s'alineen, encara que això segur no ho trobareu en cap calendari astral.
9: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
10: I per començar amb bon peu i amb rigor astronòmic, hem demanat a Josep Maria Trigo, astrònom i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que ens expliqui d'on surt tot això que anomenem astrologia. Cal dir que el doctor Trigo també ha participat en programes de l'Agència Espacial Europea i de la NASA. O sigui, que és tot un honor que avui el tinguem entre nosaltres.
11: Bon dia. L'astrologia es basa en una sèrie de premisses errònies. Els primers astrònoms sacerdots, no?, que van intentar interpretar el cel, es van trobar que els planetes, que vol dir estrella errant, es movien entre les estrelles. I avui dia, òbviament, sabem que aquests planetes que ells interpretaven com a déus, en realitat són els planetes del nostre sistema solar, són cossos com el nostre, més grans o més petits, i per tant la influència que exerceixen sobre les persones en tot cas seria la influència gravitatòria, que seria mínima comparativament amb el Sol, la Lluna, o potser de molts ordres de magnitud inferior el planeta Júpiter. Però, òbviament, no són déus, i per tant les influències, aquestes interpretacions no serien vàlides, i el seu moviment entre les constel·lacions és una altra arbitrarietat, perquè pensem que les constel·lacions del zodíac, aquesta subdivisió en 12 seccions de la regió de la volta celeste en la que es veuen els moviments dels planetes, en realitat és totalment arbitrària. Els astrònoms babilonis feien servir un sistema dodecadecimal i, per tant, d'ahir van fer 12 divisions i d'ahir van fer, sense que les estrelles representessin un cúmuls concrets, no?, i definits d'estrelles juntes, de manera totalment arbitrària i heterogènia, van fer la subdivisió i, per tant, van interpretar, i avui dia la moderna astrologia té en compte aquestes divisions de la volta celeste en aquest zodíac, per precisament intentar vendre que això exerceix la posició dels planetes en aquestes constel·lacions arbitràries, té algun sentit i algun efecte per nosaltres. Però no és així. Avui sabem que els planetes són absolutament meravellosos i no tenen res a veure amb déus ni tampoc amb mentides propagades per l'astrologia. Que tingueu molt bon dia.
10: Doncs moltes gràcies, doctor Trigo, per aquesta mirada històrica tan clara, tan ben fonamentada sobre aquests estels errants que alguns consideraven déus, les constel·lacions, signes zodiacals. Realment és fascinant veure com abans que existís l'astronomia moderna, els humans miràvem el cel intentant interpretar-lo i a la vegada intentant interpretar-nos a nosaltres.

0: Sí, sí, sí, sí,
1: Sebas,
0: sí.
1: a veure com ens solucions això. Si haurem de consultar, no sé, algun astròleg que ens ho expliqui, de com es fa per solucionar això
0: Exacte.
1: i quines
0: Mira,
1: conseqüències tindrà.
0: m'ha agradat molt, l'explicació que ha fet en el doctor Trigo,
1: Home,
0: que,
1: molt
0: per cert,
1: interessant.
0: he de dir que té un llibre meravellós que es diu Les raïces còsmiques de la vida, absolutament recomanable per tothom que tingui ganes de conèixer l'origen, el probable origen de la vida a la Terra. Sí, és preciós aquell llibre. Dit això,
1: Doncs prenem nota, eh?
0: i tant, dit això, l'astrologia és tan antiga com la pròpia humanitat, el propi coneixement, la pròpia consciència. Ja saps que sempre els humans tenim ganes de conèixer el que esdevindrà, de conèixer el futur, perquè el futur no deixa de ser una incertesa que ens mosqueja una mica, no? Aleshores, sempre s'ha buscat aquest diàleg amb el cel, perquè el cel és una cosa on no s'hi arriba i sembla que hi ha senyals, aquests planetes errants que es mouen, aquests eclipsis que a vegades, imagina't el que deurien, com deurien espantar-se la gent en èpoques que no coneixien que era un eclipsi.
1: I
0: Imagina't
1: tant,
0: què deuria passar, no?
1: de cop un dia s'obscureix el sol, no? I l'astre rei desapareix, no?
0: Exacte.
1: Sense
0: Però
1: previ avís de cap tipus, oi?
0: imagina't quin esglai.
1: Terrorífic.
0: Sí. El que hauríem de per això ara diferenciaré el que és l'astrologia moderna, diguem-ho així, del que es feia abans. És que ja abans, si coneixes, per exemple, les estructures de Stone Age, que són de l'edat de
1: Sí,
0: pedra,
1: home, sí.
0: estructures antiquíssimes, tenen un sentit astronòmic, de calendari. Abans els astres es feien servir per saber a l'època de l'any on estàvem, no?
1: De fet, ara que ho dius, perdó, sí que és veritat que el doctor Trigo, en l'àudio que ens ha enviat, ell sí que també diferenciava entre l'astrologia antiga i l'actual, no?
0: Exacte, s'ha de diferenciar perquè és molt diferent. Fixa't que doncs, abans es feien estructures megalítiques com a calendaris. Els enterraments s'orientaven segons la posició de la sortida i la posta del sol. També ho fèiem amb les esglésies, això també
1: I
0: estan totes
1: tant.
0: orientades.
1: Segurament
0: A Babilònia.
1: és a moltes cultures del món es va arribar a conclusions similars, no? Encara que no estiguessin
0: Sí, sí,
1: connectades,
0: sí, sí,
1: cosa
0: sí.
1: que també dona per investigar, tot plegat.
0: I tant, i fixa't que totes les cultures, qui més qui menys, ha fet dibuixos al cel amb les estrelles.
1: I tant, sí.
0: I si abans els grecs ho feien en el seu cel, doncs dibuixaven totes aquelles criatures mítiques de la seva cultura, doncs, per exemple, després van venir en el Renaixement i es van fer constel·lacions noves. I què es va fer amb les constel·lacions noves? Doncs s'hi va afegir el microscopi, s'hi va afegir la constel·lació del telescopi. S'hi
1: Clar, o
0: van...
1: sigui,
0: Són...
1: associaven invents contemporanis a coses que ells associaven al cel, no? Que els veien i deien, això s'assembla a no sé què, no? Vols dir això?
0: Exacte. Sí. I agafaven els buits entre constel·lacions, que a vegades aquestes constel·lacions hel·lèniques costen una mica de veure, vulguis o no,
1: I
0: dius,
1: tant.
0: ostres,
1: Qui veu una
0: uf, iu,
1: ossa a
0: mare
1: l'ossa,
0: de
1: no?
0: Déu. Ah,
1: Sí,
0: exacte.
1: exacte. Sí.
0: A la ossa, que després és el carro, se li diu el carro perquè
1: O el
0: al
1: cullerot,
0: Renaixement
1: fins i
0: se li
1: tot.
0: va donar, sí, al Renaixement se li va donar una forma de carro amb rodes. No, doncs no deixen de ser aquestes constel·lacions i aquests dibuixos al cel, no deixen de ser visions subjectives perfectament humanes que ens porten, doncs, després a descriure una sèrie de coses que són bastant curioses. Això, a Babilònia feien servir el cel per fer presagis. No, no eren horòscops, ni auguris, ni res d'això, sinó que eren a veure com anirien les collites, com
1: Clar.
0: anirien les guerres, quan hi hauria la successió del rei. A Grècia, ja una mica més endavant, ja es barreja la filosofia i l'astronomia i la destinació personal. Allà neix la carta astral, la carta natal, vaja, la carta natal.
1: Interessant, això. Això de la carta astral, parlem-ne, perquè jo crec que durant tot el programa anirem parlant més. Endinsem-nos-hi una mica més. Explica què
0: Sí,
1: és això de la carta natal, no? Dius tu?
0: exacte. Tu, per exemple, quin signe ets?
1: Doncs jo sóc bessons.
0: Ah,
1: Sóc
0: mira,
1: del
0: jo també.
1: juny. Veus? Fixa't.
0: Sí, doncs
1: Tenim
0: tu i jo
1: alguna
0: tenim
1: cosa
0: un
1: comú.
0: caràcter molt, molt similar, no?
1: O no, no ho sé, no et sabria
0: No,
1: dir.
0: no ho sé.
1: No ho tinc tan clar, eh? No ho tinc tan clar. Segons la carta astral, segurament sí, no?
0: No, no, però és molt, molt fàcil això. Ja, potser avançarem una mica més endavant amb la carta astral perquè hi ha una sèrie d'experiments fets amb cartes astrals i experiments bàsicament per saber a veure si això de la carta astral és real, no és real, condiciona la vida, el moment en què tu vas néixer, condiciona el teu caràcter. caràcter o no?
1: O sigui, perquè la carta astral, si ho tinc ben entès, o tot plegat una mica, la teoria ve a dictar que la posició dels astres en el moment en què tu neixes determinen el teu devenir biològic i la teva vida, no? Més o menys?
0: Sí.
1: És això?
0: Correcte, correcte. I no només és això, sinó és que també et depèn, o sigui, la posició del Sol a la constel·lació en què està. Dependrà la posició de la Lluna en aquell moment. També et dependrà la posició de Mar, Mercuri, Venus, Júpiter, Saturn.
1: Els astres.

0: en general, no?
1: Sí, els astres. T'he dit els que es coneixen, els que són visibles. Els que s'han de mirar amb telescopi després ja han vingut després. La posició d'Urà, Neptú, també et pot condicionar, però aquests ja se sap, es fan cartes astrals amb Urà i Neptú en cartes on ja s'havien descobert aquests planetes. Fins llavors no.
0: Clar, això és
1: que
0: curiós.
1: Que també poden
0: perquè...
1: dir, oh, esclar, és que no ho vas endevinar. O perquè no sabies on era Urà i Neptú en aquell moment.
0: No, bueno, no sabies que existien, clar.
1: No sabies que existien. Per tant, et condicionaven d'una altra manera, que tu no, esclar, clar, no ho has sabut, això.
0: Clar, veies coses rares que resulta que l'explicació futura o actual ha estat Urà i Neptú, que s'han descobert... Ah, clar, ho entenc, no? Era això.
1: Exacte.
0: Ja.
1: Sí. Però després, cap al Renaixement, he dit que Kepler va ser un... Feia cartes astrals a encàrrec, eh?
0: Sí, sí.
1: Bueno, Kepler, Galileu, tota aquesta sèrie d'astrònoms d'aquella època del Renaixement, amb aquella revolució científica que va significar tot això...
0: Qui sap si Newton, fins i tot, no?
1: Sí, ja pot ser, que ho fessin. Doncs van començar a separar el que realment és mesurable, és a dir, l'astronomia, amb tot allò que és l'especulació i aquesta màgia que és l'astrologia.
0: Molt quantes important diferenciar tu, això.
1: Sí, quantes vegades a tu i a mi, que ens agrada, que som astrònoms aficionats, ens han dit, a mi també m'agrada molt això de l'astrologia com a tu.
0: Sí.
1: Quantes vegades
0: sí,
1: ens ho han dit?
0: Sí, moltes vegades, innombrables
1: moltes
0: vegades.
1: Moltes vegades.
0: Sí. Hi ha una divisió semàntica, una confusió semàntica que molta gent li passa. Sí, sí, és veritat.
1: Hi havia molta gent que creia en aquestes coses a l'època del Renaixement. Fins i tot, et diré, no sé si coneixes Wallace, que juntament amb Darwin van fer doncs, la teoria de l'evolució humana. Wallace era un fervent seguidor de l'astrologia.
0: Fixa't, veus.
1: I un magnífic científic de l'època.
0: Perquè eren, per tant, es basaven en observació, en definitiva. La ciència també s'hi basa, no?
1: Sí. Són observacions i també, i bàsicament és això que dèiem, és molt humà voler saber el teu futur, el teu esdevenir. Què passarà d'aquí un temps? Bé, jo vaig tenir ara, t'explicaré una cosa aquí. Vaig anar amb una noia fa molt temps. I sense dir-m'ho, se'm va anar a fer això de l'horòscop, el futur, a llegir la no sé qui carai va llegir. I va dir, doncs...
0: Amb algun professional, diguem-ne, que es dedica
1: a
0: això.
1: Sí, amb un professional. Va pagar uns diners amb aquest professional i aquest professional li va dir que tindria bessons amb mi. Acte seguit ho vam deixar. Bé,
0: això...
1: seguim.
0: Sí. Qui sap si justament per la previsió va passar?
1: Sí. Però fixa't, no va passar. Això que va dir no va passar. Per tant, jo crec que es va malgastar els diners. Bé, hi ha moltes coses a l'astrologia, Sergi, que si vols parlem ara, si vols més tard, però hi ha coses que a mi em fallen una miqueta.
0: Avançarem una mica, si et sembla. I bueno, és això, i aquí hem parlat del cel, de constel·lacions i prediccions, però clar, aquí la gràcia també és indagar una mica per què tanta gent hi creu, no? A veure també si el nostre convidat resident ens ho sap explicar una mica. Ara deixem que entri l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta. Albert, em comentaves que els francesos també hi tenien alguna cosa a dir amb tot això de l'astrologia, oi que sí?
2: Sí, home, i tant. Hola a tothom, una salutació fervorosa en aquesta màgica tarda en el que parlarem de l'astrologia, que és un àmbit que també ha sigut tractat àmpliament per molts científics. Només mirant aquests últims 200 anys bastant, i si voleu fer l'espoiler, no surt gaire ben parada en cap.
0: La cosa de l'astrologia no surt gaire bé.
2: Cap dels enfrontaments. Sí que ara has tret el tema de França, perquè en parlàvem quan preparàvem l'episodi, perquè hi ha un moment bastant graciós, que és un estudi publicat als anys 50 per un matemàtic que es deia Michel Gauquelin. Espero haver-ho pronunciat bé. Ja sabeu que el francès, si no el pronuncies bé, no t'entenen.
0: No t'entenen, efectivament.
2: I que, bé, Michel Gauquelin va passar per ser el primer científic que feia una publicació aparentment irrefutable sobre la validesa científica d'una predicció astrològica.
0: Això als anys 50, eh?
2: Sí.
0: Ja estàvem entrat al segle XX. Al segle XX,
2: sí.
0: Vaja, les teories de la quàntica ja tenien un cert recorregut, la relativitat especial i la general ja hi eren, per tant, vaja, no estem parlant de principis del segle XX ni...
2: No.
0: Ja hi havia uns certs avenços, eh?
2: El senyor Gauquelin li van fer una mica de confiança pel fet que era matemàtic i van assumir que havia fet bé l'estudi. Ell va publicar i va fer una afirmació en aquesta publicació en el que deia que demostrava que tots els grans esportistes d'èlit havien nascut amb la casa a Mart.
0: Carai.
2: I ho afirmava...
1: Això de la casa a Mart, què vol dir?
2: Que havien nascut amb la casa a Mart, i que l'efecte que teníem...
1: Però qui té casa, Marc?
0: Que teníem una finca allà, o com va?
2: Sí, no sé ben bé l'argot de les cartes astrals, però es veu que tens els planetes voltant per cases i coses així. Doncs bé, si tenies Mart a casa teva quan naixies, tenies una probabilitat més alta de ser esportista d'èlit, segons l'estudi estadístic i matemàtic que havia fet el senyor Gauquelin.
0: Això va ser la seva conclusió, eh?
2: Sí. Va ser relativament acceptat per molta gent, fins que, com passa altres vegades amb temes dels que parlem en aquest podcast, algú s'ho va mirar.
0: Ah, algú hi va ficar la lupa una mica i va dir, I com va anar? Explica.
2: Sí, aquest algú que s'ho va mirar, si voleu després en parlem una mica més, perquè és bastant interessant. És Geoffrey Dean. Després podem aprofundir en Geoffrey Dean, perquè és molt interessant. Ara no fugim del senyor Gauquelin. Quan algú es va mirar les dades amb les que s'havia fet aquesta afirmació, van veure que no eren gaire serioses.
0: Ja, o sigui que el tio... Però a veure, un moment, eh? Aquest senyor, el Gauquelin, arriba a la conclusió després de fer una experimentació, entenc,
2: sí, no? Sí, sí, jo he recopilat aquí molts casos d'esportistes, tinc la carta astral de tots ells.
0: Ah, clar.
2: I trobo aquesta correlació que fa que els esportistes d'èlit, quan tenen Mart en segons quines posicions del dia del seu naixement, això fa que tinguin més probabilitat de ser esportistes d'èlit. El problema és que... llavors es va descobrir que no tenia moltes de les dades de la biografia d'aquests esportistes. O sigui, va fer les cartes astrals sense saber l'hora que havien nascut, sense saber moltes dades. Tenia dades incompletes. També va fer una... posarem que ha nascut a aquesta hora.
0: S'inventava coses, vols dir?
2: Sí, també va ometre molts casos. Diguem que quan trobava esportistes que sí que tenien la casa a Mart però no els considerava d'èlit, doncs no li interessava incloure'ls a l'estudi.
0: Ah, fixa't.
2: O fins i tot, més divertit, va considerar esportistes d'èlit una mica a tot el que li va donar la gana.
0: Clar, llavors vol dir que aquest punyetero volia, tant sí com no, que sortissin uns determinats resultats, eh?
2: Sí.
0: Sembla ser, pel que expliques. Sí. No voler, jo no vull apuntar a ningú, eh? No vull acusar...
1: La perversió dels estadistes, eh?
2: Però, a veure, esclar. A partir del moment que la teva base de, diguem, la teva mostra estadística inclou tant esportistes d'èlit com gent que havia guanyat competicions locals en pobles, imagina't, no sé si ho veus, hi ha un poble de Catalunya que fan concursos de llançament de pinyols d'oliva.
0: Sí, home, i tant.
2: Ell consideraria que aquests esportistes han de ser inclosos a l'estudi.
0: Clar.
2: Al mateix nivell que, no sé,
0: Usain
2: Bolt. Sí. Amb la qual cosa, bé, això va generar, per exemple, gent com Geoffrey Dean, que li van rebatre. Geoffrey Dean va anar un pas més enllà, que va ser agafar realment 2.100 esportistes d'èlit, fer la seva carta astral ben feta, i després demostrar que no hi havia absolutament cap tipus de correlació estadística de cap tipus en res.
0: Aquests s'hi van dedicar en sèrio, eh?
2: Sí. I entre una cosa i l'altra, la cosa que després veureu que passa sovint en aquest àmbit és que hi ha com un exèrcit després d'astròlegs que es dediquen a respondre i a justificar per què els estudis científics que s'han fet sobre el seu àmbit no funcionen. I tenen llistats d'excuses interminables.
0: Això és important, eh?
2: Sí.
0: Això és important. O sigui, és important la manera en què aquests sectors intenten refutar els que els refuten amb ells, no?
2: Sí, i en el cas d'aquest estudi de Gauquelin m'ha cridat l'atenció una excusa sensacional, que és que, en realitat, aquest efecte de la casa a Mart sobre les persones que els pot induir a tenir més probabilitat de ser esportistes d'èlit només funciona si ets francès.
0: Ah, ostres, vale.
1: Compte.
0: Mira, veus, això
1: compte.
0: Això...
1: Però a França les coses van diferents.
2: Sí, sí,
0: i té
2: sí,
0: nacionalitat,
2: sí, sí.
0: Eh?
2: Sí,
0: identitària,
2: sí, sí.
0: Més. Fixa't. Si has de tenir un passaport, si determinat.
2: Has de ser francès. O... I si pot ser europeu, millor. Perquè es veu que l'home tenia els criteris de selecció també...
0: Claro, si ets francès.
2: També tenia uns certs biaixos de que no li agradava que alguns esportistes d'èlit no fossin així una mica blanquets. No sé si m'explico.
0: Clar, fixa't.
2: Doncs...
0: Clar, perquè són tocats per la mà de Déu, en aquest cas, de pel zodíac, no?
2: Sí.
0: Pels astres.
2: Sí, sí, sí. I, i aquí és... la trista història de l'estudi, que en realitat era,
0: fem una cosa.
2: Era bastant lamentable, però bé.
0: Tornem a Jordi, que ens deies abans que per introduir l'Albert hem canviat. Què és el que no et quadra tu de l'horòscop que ens estaves dient abans?
1: Mira, tu saps que l'horòscop són 12 signes.
0: Sí, clar, sí.
1: Que abans
0: un per cada mes, diguem-ne, no? De l'any, també, sí, coincideix.
1: Que quan me'n recordo el pati quan saltaven a corda i Leo, Piscis, no sé què, que...
0: Sí,
1: bueno,
0: sí, i tant.
1: I es deien tota la... Tota
0: jo
1: la
0: tinc un trauma, aquesta cançó d'aquelles que no pots dormir, eh?
1: També la tinc. Amb què es basa que hi hagin 12 signes, 12 constel·lacions. Són, això és perquè el Sol passa, diuen, això, perquè el Sol passa exactament per 12 constel·lacions i cada constel·lació coincideix amb un mes concret, no? Mm-hmm. Perquè tenim 12 mesos, 12 sí, constel·lacions, 12... En el Sol està, doncs, amb una constel·lació en concret, anar donant voltes per allà, mm-hmm, durant un mes. Vale. Fins aquí, si t'expliquen això, dius, vale, d'acord, molt bé,
0: aparentment...
1: anem a veure.
0: Sí. Tindria cert sentit, no?
1: Sí. Anem a veure si això és veritat o no.
0: A veure.
1: Resulta que el Sol sí passa per 12 constel·lacions, però és que ens en deixem una. També passa per una altra.
0: Ah.
1: Aquesta no hi és. No l'hem posada, perquè no fos cas posar-li. No l'hem posat, no fos cas.
0: Tenim. Hi ha algun motiu pel qual no l'hagin posat? Que sàpigues?
1: No sé, suposo perquè, com que hi ha 12 mesos i són 13 signes, potser no quadra. No ho sé.
0: No quedava
1: no sé
0: si bé, això, no quedava bé.
1: No quedava bé, no quedava bé. A més, el número 13 és un número que no agrada, en aquest, precisament en aquest ambient.
0: Ah, efectivament. Això seria
1: no
0: un,
1: sé
0: això,
1: si... Sí.
0: Seria un any de traspàs
1: no sé si
0: molt estrany. Sí, entenc. Seria la constel·lació de traspàs, diguem-ne.
1: Sí. Doncs resulta que la constel·lació aquesta, constel·lació oblidada, donem-li aquí el nostre reconeixement, que ha perdut durant milers d'anys, és Ofiuc.
0: Ofiuc.
1: Ofiuc és una, Ofiuc, és una constel·lació molt gran, ocupa bona part del cel i es veu pràcticament tots els dies de l'any, pràcticament, si no està amagat, està quasi bé, el veu sempre, excepte quan hi ha el Sol a davant, evidentment.
0: Sí, esclar. Però, no veus cap de dia estona. No es veu cap constel·lació.
1: No. Quan el Sol està a la casa d'Ofiuc, aleshores ja no es veu, Ofiuc. Però aleshores hi hauria d'haver, doncs, la gent que té el caràcter d'Ofiuc. No sabem quin caràcter és, perquè com que no s'ha definit, no sabem. Però, esclar, ara, molt bé, dius, d'acord, n'hi ha 13, d'acord, vale, estem amb això.
0: Acceptem.
1: Aleshores,
0: va, vinga.
1: Sí. Aleshores, hauríem de dividir l'any per aquestes 13 i exactament totes les constel·lacions estan una mica menys d'un mes per on hi passa el Sol? Doncs no, tampoc és cert.
0: Tampoc.
1: Tampoc. El Sol, per exemple, a la constel·lació de Verge, a l'àrea de la constel·lació de Verge, s'està uns 44 dies, que això és bastant més d'un mes. Però a la constel·lació d'Escorpí, per exemple, s'hi està 7 dies. Diguéssim, doncs, hauríem de considerar els escorpins una mica una espècie en perill d'extinció, eh?
0: Clar, són...
1: Perquè si realment creus en això, has de veure, doncs, que l'escorpí ja ha estat pocs dies al Sol allà, que potser no ets escorpí, que potser ets un altre signe, perquè astronòmicament no
0: toca. És molt curt, diguem, el tema.
1: Sí, és molt curt. I Ofiuc, aquesta 13a constel·lació oblidada, quant temps hi està al Sol, Ofiuc?
0: A veure.
1: 18 dies.
0: Ah, 18 més, eh?
1: 18 dies.
0: Carai.
1: Sí, senyor.
0: I en canvi aquest no l'han dit... No li consta, no li consta. No li viene nada, que diuen aquells.
1: No me viene.
0: Carai, això...
1: doncs tenim un petit problema aquí, que és bàsicament és d'arbitrarietat.
0: Sí.
1: I subjectivitat, vull dir que no...
0: Bé, de fet, el doctor Trigo ho deia, no?
1: Sí. És això. El doctor Trigo deia, doncs, que això són coses totalment arbitràries i decidides per qui vulguis. Clar, és el que deien també. Els dibuixos els feien els grecs, els van fer d'una manera, el Renaixement d'un altre, els xinesos tenen un altre cel diferent, i a l'hemisferi sud, quan encara no hi havia dibuixos, és a dir, no han transcendit els dibuixos que hauria fer la gent que vivia a l'hemisferi sud, doncs, bàsicament, els que hi van anar allà van acabar de dibuixar. Ja ara, van trobar ells les constel·lacions.
0: Ara potser veuríem el símbol del TikTok, no?
1: Sí, senyor.
0: O veuríem el logotip d'Instagram, o vés a saber.
1: La X de Twitter, sí.
0: Clar,
1: no sé si veuríem l'ocell o l'hauríem d'haver canviat per una X. Per
0: ara ja no, clar. És que ara també és veritat que les coses ara sembla, aparentment, que passen molt més ràpid que abans, eh? Llavors,
1: sí. La constel·lació de l'Apple.
0: Clar, exacte. Imagina't. De la poma, no? Potser sí. Sí, és veritat. Sí.
1: Doncs ara les faríem així, les constel·lacions. Aleshores seria totalment arbitrari i no tindria cap mena de sentit.
0: Totalment.
1: Però aquesta línia de les constel·lacions, de les constel·lacions del zodíac, és per on passa el Sol i per on passen tots els planetes. I això es coneix com la línia de l'eclíptica. L'eclíptica és una línia, perquè els planetes giren respecte a una espècie, diguem així, d'un disc. No?
0: Sí.
1: No giren en totes direccions com un àtom, com es podria imaginar un àtom, sinó que giren en un disc. Aleshores, tu des de la Terra no veus el disc, veus una línia recta. Aquesta línia recta, doncs, és per on passen tots aquests planetes, passen per aquestes constel·lacions. Però encara hi ha una cosa aquí.
0: A veure?
1: Hi ha un esdeveniment aquí molt important que no es té mai en compte, que és la precessió dels equinoxis. T'explico què és això. La Terra fa com una espècie de... Diguem, ara ho diré molt, molt malament, em criticareu, per això. Fa una espècie de bamboleo. Perdó per la paraula.
0: Bueno, es fa com un moviment, no? Diguem, una forma de moviment...
1: L'eix de la Terra Sí. Tu te l'imagines immòbil i la Terra girant.
0: Sí, clar. No? Sí, sí.
1: Doncs si això agafem aquest eix de la Terra i ara ho passem a càmera ràpida durant 26.000 anys, doncs veurem que aquest eix també dona voltes.
0: Ahà. Aleshores, com una baldufa,
1: ara,
0: no?
1: Sí, exacte. Com sabries dir ara on apunta l'eix de la Terra? A l'estrella polar.
0: Sí, en teoria, al nord, sí, sí. És com exactament, si l'anés a foradar cap allà, sí.
1: Ah, exacte. Si l'estrella polar, si fas una fotografia d'aquelles que t'hi estàs hores fent la fotografia, resulta que l'estrella polar la tens allà centrada, que pràcticament sí, no es mou. Sí, sí. Està sí, just sí. Només a un grau del nord real d'aquest eix. Mm. Doncs resulta que això al llarg dels anys no ha estat sempre igual, sinó que ha anat canviant, ha anat canviant. Fixa't que fa uns 5.000 anys l'estrella polar no era l'estrella polar, sinó que era una estrella d'una altra constel·lació, de la constel·lació de Drac, del Drac, Alfa Draconis.
0: Clar.
1: Estava a propet. O sigui, els egipcis, per exemple, s'alineaven a les piràmides amb aquesta estrella.
0: Ahà.
1: No amb la polar actual.
0: Sinó que, clar, perquè l'eix ha anat canviant, no?
1: Sí, perquè l'eix va canviant.
0: Però en canvi, els signes zodiacals no.
1: Els signes zodiacals no. Els signes zodiacals són sempre els mateixos. Però sí que, gràcies a la precessió dels equinoxis, per exemple, ens passa doncs, que les constel·lacions que avui teníem, que ens marcaven l'estiu, doncs fa uns quants milers d'anys aquelles constel·lacions ens marcaven l'hivern.
0: Sí, sí.
1: A més, això també se'ns ha mogut. Són dos moviments diferents.
0: Bueno, és important perquè...
1: Els tenim sumats, sí.
0: Clar, perquè denota que unes coses que es basaven precisament en això, o sigui, la teoria s'ha mantingut immòbil, no? O sigui, els símbols i sobre el que es basa l'horòscop i la predicció i tal, però en canvi, diguem-ne que la base d'això sí que s'ha mogut.
1: Ah, exacte. I la base
0: s'ha adaptat, no?
1: Exacte, la base d'això va quedar definida fa algun miler d'anys. I resulta que ara, quan tu dius és que jo sóc balança perquè em cau exactament aquests dies, doncs possiblement, astronòmicament, el Sol no està balança, sinó que està en una altra constel·lació.
0: Clar.
1: Això... És molt possible, perquè s'ha mogut.
0: Albert, tu, que estàs submergit en experiments experimentadors, això n'has trobat algun que s'hi fixés en això o en què t'has fixat? O què han trobat?
2: Sí, hi ha gent que ha fet... observacions molt interessants, com per exemple, clar, si tu tens un germà bessó que ha nascut exactament al mateix moment que tu, això vol dir que tens el mateix destí.
0: En teoria, al mateix lloc,
1: sí, no, hauria de ser així.
0: T'hauràs mogut potser un parell d'uns centímetres més aquí o més allà, però no? Tot fa pensar que sí, oi?
2: Sí, sí, sí. Ara us explico una mica més del tema dels bessons, que també té el bo de Jeffrey Dean al darrere. Passa que ara estava pensant, estava escoltant el Jordi i m'ha vingut al cap dues preguntes. Una és, què és un ofiuco? Un ofiuc?
0: Ho preguntes?
2: Sí, no sé, clar, no. Ara dibuixa un ofiuc.
1: Ostres, un ofiuc en la mitologia grega és una espècie de serp.
2: Val.
1: I en la constel·lació es veu com una persona, un home agafa aquesta serp.
2: Ah, val.
1: D'acord, vindria. Si és mitologia, tot això és mitologia.
2: Però no, doncs no. Potser una serp és més d'horòscop xinès que del nostre.
0: Això també és veritat.
2: L'altra pregunta és, clar, està parlant de rotació de la Terra i de precessió. És una mica d'espoiler del capítol de la Terra plana que encara no hem fet.
0: Bueno.
1: Sí, perquè això hi ha molt de via, la Terra plana.
0: Sí, però avui toca el tema, els horòscops. Nois, no ens desviem, que de seguida sempre marxeu i el temps és limitat, companys.
1: D'acord.
0: Centrem-nos, que ens interessa el zodíac.
2: A veure, Jeffrey Dean, australià.
0: A veure, què diu el bo d'en Jeffrey?
2: Ja, quan ets australià, vius en un país en el que tot és una mica verinós i mortal, suposo que et deus distreure amb coses que puguis fer dins de casa. Ell era químic i matemàtic, estadístic, i té una particularitat...
0: Des d'aquí tota la nostra salutació a les persones tant que viuen a Austràlia com que viuen a Catalunya, però són australians, segurament tenen coses extraordinàries per explicar-nos.
2: Evidentment, tot el respecte per Austràlia, que se'l mereix, un país molt gran.
1: M'hi sumo.
2: Sí, sí, sí.
0: Sens dubte. Digues, endavant, què deia en James?
2: Bueno, aquest químic i matemàtic australià, ell té la particularitat que el fa especialment atractiva per aquest episodi, que és que ell inicialment era astròleg, ell creia en el tema. Ell s'hi va dir que... Passa que hi va haver un moment que suposo que el cervell anava més ràpid que la fe. Un dia doncs, va tenir una mena d'il·luminació, es va llevar i va decidir que invertiria la resta de la seva vida a desmuntar tots aquests temes. Llavors va passar 40 anys buscant formes de refutar l'astrologia. Que bé, com a dedicació de...
0: Bueno,
2: Bueno, està bé. Va fer literalment tot el tipus d'experiments que es puguin fer. Ell va ser dels primers a fer-ho. Parlàvem abans de les cartes astrals d'esportistes per demostrar que Mart no tenia cap efecte en res. Va fer estudis amb prediccions aleatòries. Va fer un munt de coses, però en va fer una de bastant curiosa, que era estudiar parelles de bessons. Que deia, perquè al final els bessons han de ser, per un tema com aquest, l'experiment perfecte. Perquè al final...
0: Home, tot fa pensar que sí, no?
2: Han nascut al mateix moment, tenen genètica 100% igual, si són monozigòtics, i tenen un mateix entorn familiar, si no passa res estrany. Llavors ell va dedicar part de la seva vida a estudiar 2.000 parelles de bessons.
0: Déu-n'hi-do, eh? O sigui, realment s'ho va prendre molt seriosament, eh?
2: Sí, sí, sí. 2.000 parelles
0: poca
2: de bessons.
0: Poca feina, també t'ho dic, eh? No sé si li pagaven per fer això, però en... Déu-n'hi-do.
2: Altres vegades ho he trobat, aquí no s'ha pogut trobar qui li finançava tot això.
0: Clar, aquí està el tema, eh? Però potser... d'acord.
1: No eren alemanys.
2: No eren també, alemanys.
0: Sí. També hi ha gent que viu de rendes, vull dir que no se sap.
2: Sí, sí, anava a dir això. Hi ha gent que es pot permetre, no sé si és el cas, de Jeffrey Dean, però hi ha gent que es pot permetre una mica gastar-se els diners amb el que vulgui sense tenir problemes per pagar la llum. I
0: endavant amb...
2: Ho respectem també profundament.
0: Doncs ell va agafar... Ell va agafar
2: una, abans de començar, si voleu, busqueu pel Google, és fàcil trobar les cartes astrals de Jeffrey Dean, perquè tots els seus detractors s'han dedicat a fer-li cartes astrals i a penjar-les a internet.
0: Veus...
2: Ell, amb aquestes 2.000 parelles de bessons, ell sabia fer cartes astrals, doncs llavors les va fer, i després va muntar uns experiments, bueno, tot una enquesta, i recollia dades de personalitat, dades d'educació, dades de salut, dades laborals, dades de relacions, interessos de tot tipus, i a partir d'aquí va muntar tot un anàlisi estadístic de si trobava que els bessons, significativament, eren iguals o no. Experiment també...
1: No, està bé, és un entorn controlat.
2: Sí, sí, sí.
0: Està ben pensat, està ben pensat.
1: Sí.
2: Una vegada fet l'anàlisi estadística, aquest sí, aparentment, i revisat per molta gent ben fet, va trobar que era significatiu, doncs res.
0: Ah, directament, eh? Res.
2: Sí, no va trobar cap correlació ni cap patró.
0: Carai. 2.000, eh?
2: Sí, sí, sí. Cada vegada que publicava alguna cosa, i encara ara he trobat vídeos a YouTube d'astròlegs que encara ara a dia d'avui ho fan, cada vegada que ell publicava sortien els comentaristes a posar excuses. Clar. Una de les primeres excuses que li van dir és que, clar, havien nascut amb 4 minuts o 5 minuts de diferència alguns dels bessons, i que això és temps suficient com perquè canviï la posició de l'univers, i que això justifica que no hi hagi correlació. No sé, en Jordi, no sé si ha calculat la velocitat a la que un planeta pot canviar de casa, però crec que no dona.
1: Tarden una mica més, tarden una mica més. En un minut no en tens pas prou.
0: No crec.
2: No, clar, doncs li van dir... És que aquests minuts de diferència són el que fa que sigui diferent. Jeffrey Dean va decidir, vale, doncs, va fer una submostra.
0: Ho compro, no? I provem a veure si això és veritat o no. Va,
2: va identificar d'aquests 2.000, una gran quantitat, que eren el que ell en deia time twins, que eren nascuts en menys d'un minut de diferència.
0: Allà anar a apurar ja al màxim, de dir, va, a veure.
2: I tampoc sortia res.
0: Tampoc sortia. O sigui, no tenien destins iguals,
1: No,
0: o sigui... Clar.
2: Sí, després això va anar generant altres rèpliques d'astròlegs. Una que és bastant graciosa, si te la pares a pensar bé, atenció, és que...
0: A veure...
2: En realitat són diferents perquè els ambients en els que s'han creat són diferents. Clar, això li van fer com a rèplica. Llavors l'astrologia de què serveix?
0: Clar,
1: sí, clar, no em repliquis això perquè, clar, m'estàs dient la raó.
0: Sí, sí, efectivament.
2: Sí.
0: Perquè si es basa en la posició dels astres quan jo vaig néixer, tant és el que després em passi a la vida, no?
2: Sí, aquí doncs, hi va haver un grup d'astròlegs que van decidir dir això. N'hi va haver un altre que li van respondre que l'astrologia en realitat es fixa en dimensions més profundes que no són mesurables, com ara el karma.
0: Aquí entra un tema, Aquí ja entra un altre element per la banda, molt bé.
2: Sí, és que diu, no, clar, tot això que has triat, educació, salut, feina, relacions, interessos, tot això res. L'astrologia el que afecta és el karma, que no el pots mesurar.
0: Però quan jo llegeixo l'horòscop, bé que em parla de l'educació, dels sentiments, dels calés, no? Parla d'això.
2: Sí, si vols un altre dia t'explico...
0: No em diu tindràs mal karma, diguem-ne, aquell dia, que no sé ben bé.
2: Un altre dia t'explico el cas d'una persona molt propera, familiar meva, que escrivia els horòscops d'una revista.
0: Interessant.
1: Vaja.
0: Sense tenir un coneixement pel que interpreto especial
2: evidentment.
0: Al respecte.
2: No. Ja. Però llavors la que m'ha semblat la millor excusa no supera l'excusa de que és que no és francès, que hem explicat abans, però hi ha una excusa que posen els astròlegs meravellosa, que és que en realitat no ho enteneu.
0: Això serveix una mica per tot, potser,
2: també. Sí, Jeffrey Dean venia allà, muntava els experiments i quan ho havia desmuntat tot, l'última resposta dels astròlegs era tu el que no ho entens.
0: Tu no hi entens res.
2: Ah, exacte.
0: No, però això serveix per tot i per qualsevol cas, Una mica el tio amb aquest experiment tan ben, bueno, de fet, bastant evident, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Li va sortir prou bé per desmuntar-ho, eh?
2: Sí, sí, i això és només els bessons, eh? Va fer molts altres estudis bastant graciosos, alguns.
0: Això, Jordi, abans que parlàvem això de la posició dels astres i de la influència, sí, fins i tot quan un està a la casa d'un altre i bé, en fi, tot plegat... suposo que a dia d'avui parlaríem també de la influència gravitacional, que és el que sabem, la força que hi ha, clar, que hi pot haver a grans distàncies a l'univers, no? Com ho veus, això?
1: Clar, bé, seria l'única força que jo veig que ens pot arribar, a part de la força del Sol, que és calorífica i magnètica, etc.
0: I la llum, no?
1: Els altres, sí, i lumínica, exacte. Els altres planetes simplement ens tenen una força gravitatòria cap a nosaltres. Uh-huh. Que hi és, efectivament hi és. Hi ha planetes més grossos, hi ha planetes més petits, hi ha la Lluna que provoca marees, doncs això hi és, aquesta força gravitatòria.
0: Sempre algun tipus d'influència és... en aquest sentit, però que és molt física, no? És molt...
1: Exacte. Uh-huh. Sempre hem de tenir en compte per això que la Terra guanya en bastants milions de vegades la força gravitatòria que et pugui exercir qualsevol planeta.
0: Ni que sigui per lo prop que està, diguem.
1: Sí, sí. Jo he fet un càlcul de totes maneres. Jo he mirat, agafem un planeta gros i agafem-lo quan està més a prop de la Terra... i calculem a veure quina força exerceix aquest planeta, que és Júpiter, per exemple, amb una jo he triat una pilota medicinal. Ho sento, ho sento molt. Sento. Jo he triat, ja ho sé, que a mi particularment no m'agraden les pilotes medicinals. Tinc un trauma de quan era petit amb les pilotes medicinals.
2: I és com un Plimpton.
1: Sí, un potro, també.
2: Les raspalleres.
1: Un petit, sí. També, tinc un trauma. He triat una pilota medicinal. He calculat... que una pilota medicinal exerceix exactament la mateixa força que Júpiter quan la tens a 3 centímetres al teu cos. És a dir, tu quan agafes una pilota medicinal i l'apretes contra el teu cos, aquella pilota medicinal està fent més força gravitacional que no pas Júpiter.
0: Clar, perquè la tens molt a prop.
1: Sí, va, si la Lluna la poses a 100 metres, aquella pilota no exerceix cap força gravitatòria sobre el teu cos.
0: Clar.
1: Però, ostres, anem una mica més enllà, ho dic amb pilotes medicinals, anem a fer servir la unitat de mesura internacional, que és la piscina olímpica.
0: Ah, home, i tant.
1: Sí.
0: Benvinguda sigui. Ja feia alguna edició que no en parlàvem, em sembla, de les piscines olímpiques.
1: Doncs aquí també he calculat una piscina olímpica plena, però evidentment ha de ser plena d'aigua.
0: Sí, home, sí, sí.
1: A quina distància d'està de la piscina olímpica perquè exerceixi la mateixa força gravitacional que Júpiter?
0: A veure.
1: Doncs a uns 23 metres.
0: Ah, sí. O sigui que si tens una piscina olímpica prop de l'hospital on està naixent el teu fill, té la mateixa... influència que Júpiter.
1: Sí, de fet, el propi hospital, el propi edifici de l'hospital, té més força gravitatòria que no pas Júpiter.
0: Probablement la llevadora que assisteix al part també.
1: Sí. És que, de fet, i la ciència ha avançat molt, si això fos cert, fora de les UCIs pediàtriques hi hauria d'haver cartells que dirien, sisplau, no programeu cesàries quan Mercuri estigui en retrògrad.
0: També tens raó.
1: Perquè
0: també
1: hi hauria un problema.
0: Clar,
1: doncs,
0: és veritat.
1: Cesàries es fan sempre, si es fan ben fetes, no hi ha cap problema.
0: Això és que la sanitat pública ja no és el que era, no? Doncs, ostres, molt interessant, realment. Déu-n'hi-do el que hem avançat en desgranar per on han passat els experiments haguts i per haver, que intenten, bueno... Jo no sé si desmuntar o fins i tot demostrar els últims milers d'anys de teories sobre el que podem veure i el com ens influeix el cel, no? A veure, jo crec que després d'aquesta tertúlia tan còsmica, a veure si baixem una mica a la Terra. No sé si el nostre tècnic i el director honorífic dels Museus dels Invents Estrafolaris, el Xavi Gorro, des de Roses, ens pot il·lustrar alguna cosa més. Què tal, Xavi, com estàs?
3: Molt bones, què tal? Com anem?
0: Què tal?
3: Molt bé.
0: Com vas?
3: Bé.
0: Com ho portes, això?
3: Doncs bé, molt bé, aquí escoltant les vostres coses astrològiques.
0: Tu també llegeixes l'horòscop cada dia? O què?
3: Bueno, no perquè jo no compro diaris de paper, però quan ho feia sí, més que res perquè sempre deia el mateix. I...
0: Per fer un riures, no?
3: Sí, perquè el que et deia tu, deia el demà ho deia en l'horòscop d'un altre signe. O sigui,
0: clar, però sempre hi ha aquell cuquillo, de dir, ai, diu que em anirà bé amb l'amor. Oh, ostres.
3: Però sabies que això era mentida.
0: Ja, bueno, però també ens agrada una mica enganyar-nos de tant en tant, oi?
3: Això sí.
0: Bueno, què ens portes avui, va?
3: Avui la meva missió és durant els 5-10 minuts que estaré parlant és no confondre astronomia amb astrologia, perquè no vingui...
0: Home, és molt important,
3: Ja, gent a perseguir-me així amb torxes.
0: Que aquí tenim en Jordi i Servidor, que som astrònoms aficionats, i ens anem, ho dèiem abans, ens n'hem sentit tantes vegades la confusió, sempre des de la bona fe, evidentment. En la majoria dels casos, és gent que confon una cosa amb l'altra, fins i tot algun cas periodístic que pretén donar una notícia seriosa sobre un determinat observatori o alguna nova, algun nou descobriment, etc, que ha confós els termes. I dius, home, sí que és veritat que fa 2.000 anys l'astrologia era l'astronomia d'aleshores, eh? Però, esclar, això ha canviat molt, eh?
3: Sí, sí.
0: Per tant, no ho feu. No, no confongueu astrologia amb astronomia. L'astronomia és la ciència que estudia el moviment dels astres des de la, partint de les matemàtiques, de la física, etc, eh?
3: Entès.
0: O sigui que, ben fet l'apunt, Xavi, apunta-t'ho bé.
3: Entès, entès, intentaré. Però jo avui vinc a parlar de fracassos, no? L'Alberia ens ho ha fet una mica, ens n'ha explicat un. Jo us explicaré uns altres, que més o menys tots són iguals, eh? Perquè durant...
0: Tots van a parar allà mateix.
3: Sí, tot van a parar gent que s'inventa coses i ve un altre i li desmunta. Ve un altre des del punt de vista científic, analitzant-ho tot científicament, li diu, a veure, això que dius és mentida. Bueno, uh-huh. És com haurien de ser les coses, eh? Però a vegades no són així. Però com us deia, bueno, això des de fa dècades, jo crec que des de que existeix tant l'astrologia com des de que existeix l'astronomia o la ciència, doncs uns han intentat desmentir els altres, bàsicament perquè l'astrologia és una cosa vista des del punt de vista molt esotèric i molt simplista, en canvi l'astronomia, com deies, es mesura, es viu des del punt de vista més científic i, per tant, doncs, intenta rebatre allò que no té cap fonament lògic. Doncs hi ha diferents estudis, no?, d'astrònoms que han intentat desmentir, doncs, dades que donen els astròlegs que no són gens certes. Ja ho he explicat, el del senyor francès Michel Gauquelin, que, bueno, que es va inventar els esportistes d'èlit i tal. Aquest senyor s'ha de dir que s'ho va currar, perquè agafa una mostra de, va agafar molts esportistes, però clar, molts que els interessaven amb ells. No, tampoc.
0: Sí, sí. Sí, però no va acabar demostrant res.
3: No, no, per això, bueno, sí, que, si agafes el que tu vols, doncs clar que tens raó.
0: No, bueno, sí, però, clar, evidentment.
3: Doncs bé, hi ha un altre senyor, a l'any 1961, Vernon Clark, va fer una prova on diversos astròlegs que eren considerats dins de la seva comunitat els millors, l'èlit dels
0: astròlegs.
3: Sí, sí, l'èlit. Si podien relacionar amb les cartes astrals l'historial clínica de diferents persones que tenien una malaltia. Va fallar, no va funcionar.
2: Vaja.
3: No va encertar.
0: Fracàs, estrepitós.
3: Sí, no, no diré ni una, però no em van encertar gaires.
0: Punyeta.
2: Però ni, uns anys després. Ni després, o sigui, una vegada ja havia tingut la malaltia, no?
3: Exacte, ni a posteriori. L'any 1990, els psicòlegs John McGrew i Richard McFall van demanar a 6 astròlegs que analitzessin 23 cartes natals o cartes astrals i que assignessin un perfil psicològic a cada un d'aquestes 23 persones, no? Que els donessin un perfil concret.
0: Vale. Sí.
3: Els astròlegs, ells deien que encertarien el 75% del, diguem, de l'anàlisi psicològic d'aquesta gent, no? L'anàlisi psicològic
0: havia... 75, eh?
3: Sí, 75%.
0: I ells mateixos s'autoimposaven un percentatge d'encert.
3: Ah, exacte, diem, bueno, ens equivocarem una mica perquè no tot és exacte.
0: Ah, que no sigui dit.
3: Exacte, però menys del 75% segur que no fallem. Doncs bé, es veu que van fallar una mica per sobre del que s'esperaria que ho fessin si ho fas per atzar, si van encertar.
0: O sigui, ostres!
3: O sigui, els dic, bueno, si tu fas a bollo, així a xorreo...
0: Sí, sí, sí.
3: Ells van encertar una miqueta més. Però, tot i això pot semblar un mini-èxit, no. Perquè...
0: Però molt per sota del 75.
3: No, no, clar, no, molt per sota del 75. Molt per sota del 75. Però dius això, bueno, però com a mínim van encertar alguna cosa, no? No, perquè el que deien entre aquests 6 astròlegs, el que deien entre ells no coincidien amb el que... O sigui, el que deia un no coincid... de la mateixa persona no coincidia amb el que deia l'altre. O sigui, tots els anàlisis eren completament diferents. Que ells van dir que eren, bueno, cadascú interpreta com li va bé. Però clar, no,
0: clar,
3: res.
0: Bueno, però això, llavors, així tot s'aguanta, diguem.
3: Clar. Posteriorment es va fer un estudi similar i aquí van agafar un grup de 5 astròlegs que van analitzar 5 cartes astrals de 5 persones diferents per a veure si coincidíem amb el percís psicològic que s'havia fet des del punt de vista científic. Van encertar 2. O sigui, tots, o sigui, aquests 5 que havien analitzat 5 més, van encertar 2. I si ho fas a l'atzar tens probabilitat més alta d'encertar-ne més.
0: Sí, clar. Certament.
3: Un altre fallo.
0: Justet, eh?
3: Sí,
0: justet.
3: Sí, sí, sí. Però bueno, la cosa és que no millora, eh? Perquè hi ha un psicòleg alemany que es diu Utim IT Coverl, dic les inicials perquè no sabria pronunciar el nom, tampoc sé pronunciar gairebé el cognom, van analitzar diferents dades d'un estudi que es va fer entre l'any 1952 i 1955 per l'Institut de Parapsicologia Hans Bender, on 178 astròlegs hi van participar. Vale? I aquest...
0: 178.
3: 178. Sí? Uh-huh. Doncs l'estudi que van fer aquesta gent va revelar que les interpretacions que aquests 178 astròlegs havien fet de les diferents cartes astrals eren tots dispars. O sigui, l'astròleg 1 feia la mateixa carta a una persona que l'astròleg 2, aquestes no tenien res a veure. I que, per tant, doncs, a veure, no hi havia un llenguatge astrològic o astronòmic compartit i que, per tant, a veure, que no hi havia cap prova que això fos fer fent, perquè cadascú interpretava les coses de la seva manera. I l'home potser que més va ficar en hack aquesta gent va ser el senyor Rob Nanninga, que l'any 96 va demanar 60 astròlegs que, el mateix, que intentessin crear, a través de les seves cartes astrals, el perfil psicològic de 7 persones. Ell ho feia a través d'analitzar la seva personalitat, a través de dades d'educació, salut, vocació, etc. I aquesta gent, els astròlegs, ho havien de fer a través de la interpretació dels astres. Doncs bé, el resultat va ser baixíssim, els resultats van concloure que hi havia una baixa precisió i no es va poder demostrar, aquí podem dir-ho més científicament, una ciència més moderna, que no hi havia cap relació concreta entre les cartes astrals i els perfils de les persones. Així hi ha un munt, eh? O sigui, els èxits d'aquesta gent, de tots els estudis que s'han fet d'astròlegs que passen per als sales de la ciència, el que han encertat més és l'11%, que eren 338 persones, 338 astròlegs havien de fer una sèrie de prediccions. Clar, tot bastant fracàs. Hi ha una cosa que tu, Sergi, i els altres també sí que us agrada molt, que és el tema de la política, i hi ha un senyor que era astròleg polític, i a sobre era molt reconegut, eh?
0: Veus?
3: André Barbaut, el tio...
2: Home, aquest devia guanyar bé la vida, eh?
3: Home, segur, segur, perquè timava molta gent.
0: No, segur.
3: Doncs aquest senyor, ell es definia com a especialista en astrologia política. I s'ha dedicat
0: hi ha una categoria, també.
3: Okay. Sí. Ell
1: mira, hi ha vessants, sí, hi ha especialitzacions.
3: Clar.
0: Prenc nota, eh?
3: Home, hi ha gent que es dedica, hi ha per rams. Doncs aquest senyor va fer múltiples prediccions sobre governs, líders, però es veu que es va equivocar amb el més important. Perquè, per exemple, va predir que Kennedy seria reescollit a l'any 64, i a l'any 63, sí, doncs, no es va poder tornar a presentar més, diguem.
0: Sí, pobre.
3: I també va dir que Khrushchev, el líder de la URSS, continuaria al poder l'any 66, però va ser destituït a l'any 64. Per tant, o sigui, va fallar els dos líders del moment, eh? Clar.
0: Agosarat ho era, no? Era sí. De dir, escolta, no, el que passa que, clar, tant un com l'altre estaven a dalt de tot, devia pensar, això és aposta segura, no?
3: Clar, era lo fàcil. Perquè, o sigui, per dir que Kennedy, que en el pic de la seva popularitat es tornaria a presentar, això t'ho podria dir jo també, i que Khrushchev, que bàsicament era el líder del partit únic que hi havia a la Unió Soviètica, també t'ho puc dir jo, que dos anys després tornaria a estar allà. Però, un any després tornaria a estar allà, però no.
0: És com dir que Ayuso tornaria a guanyar a Madrid. Vull dir, tampoc
3: sí,
0: és gaire agosarat, no? Diguem, ara mateix. Clar.
3: Sí. Que també hi ha altres, això ja per acabar, es va fer un altre estudi. Roger Culver i Phil Hiana van analitzar 3.011 prediccions publicades entre 1974 i 1979 per diverses revistes d'astrologia que hi havia. I van concloure que d'aquestes 3.011, 368 havien estat encertades. Que dius,
0: un 10%.
3: Sí, un 11%, 10-11%, sí. Que dius, bueno, encara no, bueno, mira.
0: Depèn de la predicció, depèn del tipus de predicció.
3: Clar, el problema eren les prediccions, perquè d'aquestes 338 prediccions, la majoria eren vagues, perquè una deia que una tragèdia sacsejarà l'est, o una tragèdia passarà al nord del món. I les altres deien que, doncs, l'any 83 morirà un líder polític, clar. Bueno, això també t'ho puc dir jo.
0: Clar, s'entén que...
1: Si no és un, és l'altre.
0: Exacte, no, i que has de ser molt generós a l'hora de fer aquesta interpretació, no? Dir, si ho ha encertat, perquè això, tot plegat...
3: Però això són com
0: les quartetes de Nostradamus.
3: Sí, exacte, són com les poesies de Nostradamus. Aquest estiu, en el programa en el qual tinc l'honor de participar, que és l'any més fosca, en la versió d'estiu, vam parlar de Nostradamus. I bàsicament és això, depèn del que interpretis. O sigui, tot és interpretable, i bàsicament s'interpreta que Nostradamus va predir el succés de l'11 de setembre, de Nova York.
0: Està clar. Sí, bueno, sí, clar. Les quartetes que, a més, sempre s'han interpretat a posteriori. Un dia podem parlar-ne del Nostradamus, també. Per cert, records als companys de La nit més fosca, des d'aquí. Aquest és un programa cosí germà de La terra més plana. I res, escolteu-lo a les plataformes corresponents, perquè val la pena. El True Crime en català, que ja fa molts anys que funciona, i que funciona molt bé. Doncs, escolteu, jo crec que... Déu-n'hi-do, ho hem desgranat bastant tot això, eh? Crec que ens hem ajudat entre tots a navegar una mica entre símbols, estrelles, interpretacions diverses del destí, ens hem descuidat coses segur, el tinter, algun oient segur que ens ho recordarà, però vaja, em sembla que ens ha sortit bastant rodonet això, eh? Escolteu, gràcies, Jordi, Albert, Xavi. Recordeu una cosa, la curiositat és necessària, però les proves encara ho són més. Si algun dia algú us diu que sap què us passarà demà perquè ho ha vist en la posició de Venus, feu un muntany i pregunteu-vos què hi ha darrere de la idea, no tant del fenomen. Nosaltres continuarem buscant, no prediccions, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que que la Terra no és plana.

0: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.
1: Samantha?
2: Fades!
1: Quina beneitura, no?

0: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
1: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Sant Boianament a la Carpa de la Puríssima 2025.

0: Molt bé, mira, doncs et faig una pregunta, ja que has arribat. Vull dir, tu li dius aquí on estem, vull dir Sant Boi de Llobregat. No?
1: Sí,
0: Llobregat.
1: Clar.
0: D'acord. Saps què passa, Laura? Sabeu què passa? Que si busquem a internet, de fet, si busquem a la Viquipèdia Sant Boi de Llobregat, ens surt una cosa molt diferent. Anem a buscar-ho ara, a veure què és el que passa. Anem a fer la prova, d'acord? Aquí al Google busquem patapam Sant Boi de Llobregat. Pum! Ah. Ostres! Sant Baudilio de Llobregat, què m'estàs dient, Laura?
1: Que dolor, que dolor, però què és el nom aquest? Era el nom que teníem...
0: Però la Wikipèdia.
1: Uau!
0: Sí, que wow. Estem parlant... En fi, doncs aquest wow. És el nom que tenia la ciutat durant el franquisme, però...
1: I de fet, és una entitat, hi ha una entitat que vol canviar-ho sota el lema, estimats algoritmes, i és sempre Sant Boi de Llobregat.
0: Doncs, qui ho volen canviar, tenim aquí una representació. Els impulsors de la iniciativa són el Centre d'Estudis Sant Boi Rutlla. I per parlar-ne, saludem a la seva presidenta, que és la Maria Lladó, que ens acompanya aquí a la carpa municipal de la Puríssima. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Doncs ara estàvem fent la prova, busquem a la Viquipèdia i surt Sant Baudilio de Llobregat. Això com és possible?
2: El problema és la Viquipèdia espanyola. Si ho busques a la Viquipèdia catalana, et sortirà bé. Però la Viquipèdia espanyola, la persona que controla aquesta entrada ho té bloquejat i ha decidit que és Sant Baudilio Llobregat perquè ell ho ha decidit.
0: Però a mi em fa la sensació que no és només la Viquipèdia, sinó que en general fa com la sensació de que alguns algoritmes entenen que això no és Sant Boi de Llobregat, sinó és Sant Baudilio. Això per què?
2: Clar, el gran problema que ens hem trobat, per exemple, les empreses que volen fer màrqueting online, màrqueting digital, fan uns estudis, les seves coses amb els algoritmes, tot això que jo no sé ben bé com funciona, però és difícil poder fer campanya a Sant Boi perquè els hi surt Sant Boi de Llobregat. Llavors aquí són les empreses que tenen un problema i els està provocant justament aquesta Viquipèdia espanyola perquè és la referent. O sigui, quan els algoritmes donen voltes pel món digital, tenen com a referent la Viquipèdia espanyola. Llavors, allà els hi surt Sant Baudilio Llobregat i per això tenim aquests problemes.
1: Des de la Rutlla, per això, esteu intentant activar una iniciativa perquè això canvi, que és el que podeu fer.
2: Sí, vam començar una campanya, primer amb una moció a l'Ajuntament. L'Ajuntament ha agafat també el relleu i també des de l'Ajuntament també s'estan fent contactes. Des d'escriure a les diferents plataformes, dir-los l'error que estaven cometent, n'hi ha dos o tres que han contestat que ho canviaríem. No em pregunteu quines són perquè no recordo, però que ja que sí que ho canviarien. Llavors el que hem estat fent sobretot és a Instagram. Instagram hi ha un vídeo que ha corregut moltíssim amb aquesta campanya.
1: Perquè, clar, perquè és important respectar el topònim real.
2: Home, esclar...
1: Què afecta la pràctica que sigui aquest Sant Baudilio de Llobregat?
2: Home, fa referència a una època, a una dictadura. Bueno, a unes dictadures. No, Sant Baudilio no va sortir només a la dictadura del franquisme, ja venia d'abans. Aquest és l'argument que utilitza la persona que té bloquejada el Sant Baudilio de Llobregat a la Viquipèdia espanyola, utilitza que aquest nom és anterior. Però, com bé sabem, les dictadures no van néixer a l'època franquista, ni han hagut abans. De fet, ja fa 300 anys que aquí hi ha hagut dictadures i, intermitentment i s'ha anat posant Sant Baudilio. Llavors aquest és l'argument que utilitzen, que aquest nom ja s'utilitzava abans, però bueno, fruit també d'una dictadura anterior. Llavors és capficar-se en un concepte que no és real.
0: Doncs aquesta persona que està bloquejant aquesta entrada a la Viquipèdia, no li preguntis quin partit vota, eh?
2: Vull dir, millor que no ho fem. Jo crec que queda claríssim.
0: Sí, sí, em fa la sensació. Per cert, el nom, el de veritat, Sant Boi de Llobregat, vosaltres que des de la Rutlla feu també investigació i recerca històrica, d'on ve aquest nom?
2: Aquest nom ja té miler d'anys, o sigui, ja és antic. Ja a les primeres jornades que vam fer a la Rutlla, ja va haver una persona que va presentar una investigació sobre el tema i el nom més antic de Sant Boi venia provinent de Sant Baldiri. Sant Baldiri era la parròquia i la població va agafar la contracció de Sant Boi. Abans de Sant Boi es deia Alcalà, després Castiglione, tot això recordant el castell que... L'Hotel del Castell era un antic castell àrab i després cristià, però ja de seguida va venir al segle XII, o així ja es va dir Sant Boi. Amb diferents formes, hi ha tot un estudi de lingüístic del tema, però Sant Boi, Sant Boà, Sant Boi posat la i d'una manera o d'una altra, però bueno, fins ara.
1: I ara que parlem de noms, per què vosaltres heu triat el nom de la Rutlla?
2: Bueno, quan ens vam reunir tot un grup de gent que estaven interessades a muntar el centre d'estudis, no volíem posar solament centre d'estudis amboians, perquè consideraven que era una miqueta soso, llavors li vam buscar un nom, tampoc no vam voler que fos un nom masculí o femení per evitar coses, i llavors vam decidir un terme, una toponímia. Tenim el carrer de la Rutlla, fa 500 anys es jugava el joc de la Rutlla, llavors és, a més, ens permet fer un joc de paraules, com per exemple la Rutlla Rutlla, o rutlleros i rutlleres. Wow. O sigui, és també donar-li una miqueta de simpatia a la nostra associació.
0: Clar, aquest joc, la veritat és que a la Rutlla no... Em fa la sensació que no hi he jugat mai, o com a mínim no de forma conscient. De què va aquest joc?
2: És un aro, sí que els heu vist a les pel·lícules segur, les pel·lícules ambientades al segle XIX. És un aro que amb un pal el fan, bueno, amb la dreta, el fan seguir.
0: Ara sí que sé de què em parles. I què és el que us agradava d'aquest joc perquè acabés en el vostre...
2: No, era recordar que a Sant Boi al carrer de la Rutlla es jugava a la Rutlla.
1: A la Rutlla us dediqueu a la memòria històrica, però també teniu una sensibilitat especial per tot el que té a veure amb el medi natural. I de fet, jo no sé si molta gent ho sap, però sou els responsables de que s'hagi recuperat una espècie al Parc Agrari del Baix Llobregat, la òliba. Explica'ns una mica com és possible que perdéssim la òliba i que gràcies a vosaltres tornem a tenir aquest ocell al Parc Agrari.
2: Sí, nosaltres volem estudiar, volem investigar Sant Boi, però des d'un punt de vista transversal, no solament històric. Des de la natura, des de la sociologia, des de la història, des de l'arqueologia, des de la memòria democràtica, o sigui, la memòria del segle XX. Té cabuda tot tipus de gent que tingui com a centre d'interès Sant Boi. És el nostre centre d'interès. Llavors, el grup de la Rutlla Natura, que és la comissió més nombrosa, també són molt actius, són persones molt actives, i ja fa anys que també, abans que existís la Rutlla, ja funcionaven, o sigui, des d'altres associacions mediambientals, ja funcionaven. Llavors, aquí el que hem aconseguit és que gent de diverses associacions, bueno, de diversos interessos, doncs estiguin amb la mateixa comissió. Llavors, la gent que està estudiant els ocells fa anys que està estudiant els ocells. I el fer caixes niu preparades per segons quin tipus d'ocell, això ja fa molts anys que ho estan fent. I fan anellaments, fan recompte d'espècies, és que ja fa molts anys que ho estan fent. I aquí han trobat un lloc on poder-ho difondre.
0: Diries que a través de la història i posar el pes també en la natura, que és una mica el que feu des de la Rutlla, es pot entendre el context de qualsevol ciutat?
2: Pot ser un tòpic, però és cert, si coneixes la història intentaràs no caure en la mateixa pedra constantment. Si analitzem contextos, si analitzem coses que han passat al passat, podríem evitar-ho. El que passa és que els humans són persones que tenim a vegades memòria de peix i no aprofitem el que ja se sap. Sí, no és com un saber acumulatiu.
1: Escolta, Maria, si tu que has investigat tant la història de Sant Boi, si poguessis triar un moment històric, no? T'imagina't que tenim una màquina per anar al passat, al futur. Quin moment històric t'agradaria reviure de la història de Sant Boi?
2: Com a dona?
1: Reviure o veure des d'un foradet? Però que no et matin.
2: Com a dona no hi ha cap època com la que estem vivint ara. Com a dona romana, si eres aristocràtica, podies viure bé, però continuaves estant sota el manament del pater familias, o sigui, del marit. A l'època medieval, si m'ho preguntes com a dona, com ara, no s'ha estat enlloc. A mi m'agrada molt estudiar...
1: Va, doncs t'ho canvio. Quin moment històric consideres més interessant?
2: Clar, si és des d'aquest punt de vista, a mi el que m'agrada investigar és l'època romana, per exemple. Com a investigadora, l'època romana és la que em motiva més.
1: Com ens hem d'imaginar que era Sant Boi en aquella època?
2: Molts arbres. Si heu estat a les Termes Romanes,
1: sí.
2: Allà eren a les Termes Romanes, així, amb una comparació una miqueta bèstia, era el quarto de bany de la casa. 500 metres de quarto de bany.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Exactament. Llavors... Llavors hi havia la vila, hi havia la zona dels esclaus, i no hi havia res més. Tot l'altre eren arbres, oliveres, fruiters, el riu més net que ara. De tant en tant arribava un vaixell amb productes de l'altra punta del Mediterrani. Una vida pels patriarques, o sigui, pels amos de... pels lliures, o sigui, pels romans lliures, una vida idíl·lica.
0: Doncs estem parlant ara mateix de la Rutlla. Si mirem endavant, quins són els esdeveniments que teniu o que voleu promocionar també en un dia com avui a la Fira de la Puríssima?
2: De cara ja l'any que ve?
0: Sí, el que tingueu ara per endavant.
2: Bueno, els nostres projectes són que per la primavera fem el cicle de conferències per saber-ne més. Amb aquest cicle vam començar amb gent de Sant Boi que feia coses, o sigui, els dos o tres primers anys exclusivament era gent santboiana que ens explicava els seus projectes i les seves coses. Hem acabat ja amb els santboians i les santboianes i ara ja és per saber-ne més. Llavors convidem a gent, professors d'universitat o altres àmbits, que ens expliquin coses que habitualment no ens expliquen. Llavors també a la tardor tenim el Festival de Patrimoni, que aquest és la monografia Sant Boi. Fem diferents coses com itineraris, conferències o presentació de vídeos sobre Sant Boi. Gent d'arreu que tracta Sant Boi. I el nostre projecte estrella són les jornades. L'any que ve, ja a finals de l'octubre, ja seran les 8enes jornades d'investigació de la Rutlla. Ja seran 8 anys de jornades que, Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. I Maria, a totes les persones que avui s'asseuen en aquesta cadira, estem preguntant que com defineixen què és per ells l'ADN santboià. Tu que l'has estudiat des de segles enrere, com el definiries?
2: Bueno, l'ADN santboià és una barreja de romans, d'ibers, d'àrabs, de gent del nord d'Àfrica, però de la zona subsahariana.
1: Aquesta barreja ens ha condicionat el caràcter que tenim avui dia d'alguna manera.
2: És que viure a la platja, històricament, la platja és un lloc on es rep influències de tot arreu. De fet, el cristianisme va entrar per la platja, els àrabs van entrar per la platja de baix. O sigui, jo no definiria... L'ADN, el nostre ADN és una barreja de totes les cultures que hi ha hagut al Mediterrani. No podem dir que som...
0: Doncs per tant, aquí a Sant Boi, diguéssim que som diversos i a més
2: i tant,
0: estem orgullosos de ser-ho.
2: Vaja.
1: Maria Lladó, presidenta de la Rutlla, esperem que Sant Boi no torni a ser mai més un Sant Baudilio. Moltes gràcies per haver vingut aquesta tarda.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Doncs moltíssimes gràcies, també un aplaudiment per ella i també donar l'enhorabona a tota la feina que es fa des de la Rutlla.

0: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde Casa Nostra.
1: Con David García.
2: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
3: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
3: Qui estima la música, estima la vida.
2: Forever Joves.
3: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
4: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
5: No te quedes atrás
4: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
5: En Top Música Nueva.
4: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.
6: Ara volem donar veu a un grup de joves que han brillat en un projecte d'innovació, de creativitat i també de compromís amb la ciutat. Són els representants de Sant Boi Talent, que a més participen en guany al Talent Factory School 2025.
7: És un projecte que Sant Boi arrenca l'any 2018 per detectar el talent emprenedor entre els joves dels instituts i els batxillerats de la ciutat i que gràcies a empreses que han fet mentories es materialitzen en plans d'empresa.
6: Exactament, i nosaltres volem donar la benvinguda aquí a la carpa municipal de la Puríssima, a l'Emma, a l'Àlex, l'Abel, l'Aina i també la Gala. Fort aplaudiment per ells, sisplau, i gràcies per acompanyar-nos.
7: I la Júlia, que s'incorpora ara.
6: Sí, sí,
7: gràcies,
6: aquí,
7: Júlia.
6: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do tot el talent que tenim aquí sobre l'escenari. Doncs el primer que volíem preguntar-vos és, començar pel principi, és que ens expliqueu per a vosaltres què és aquest Talent Factory School i també què significa per vosaltres. Comencem per aquí, Júlia. Per començar, explica'ns què és aquest Talent Factory.
8: Vale, doncs, bueno, el Talent Factory és una iniciativa que neix de poder fer que els joves amb talent, no, donguin solucions innovadores a un repte que es proposa des de l'Ajuntament, en aquest cas des d'alcaldia. No? Llavors, bueno, ara us explicaré una mica el repte i també és una manera de connectar amb empreses locals que també els mentoritzen durant tot el procés i després han de presentar la seva solució davant d'un jurat.
6: Doncs qui presenten aquestes solucions són els que ens acompanyen aquí. Ara mateix, per exemple, tenim l'Àlex. Àlex, explica'ns què ha significat per tu aquest projecte i també què és el que tu has fet dins aquest Sant Boi Talent.
9: Bueno, això ve precedit del Sant Boi Talent, que vaig presentar amb ell. Vam quedar tercers i després vam veure aquesta oportunitat que va sorgir al Talent Factory, que és, com ja hem dit, és una idea que ens va portar l'Ajuntament d'acabar la obesitat infantil. Ens van presentar, ens van seleccionar i ara mateix hem de combatre aquesta problemàtica per tal de trobar una idea de negoci, i això el que fa impulsar els joves a tindre espírit crític i emprenedor a l'hora que solucionen un problema vigent.
7: Abel, tu vas fer parella amb l'Àlex. Quin va ser aquest problema que havíeu de solucionar i què és el que se us va acudir per donar-li resposta?
10: Doncs nosaltres, a l'estar estudiant tecnologia principalment, vam centrar-nos en un problema tecnològic i vam pensar en fer una manera d'aprendre sobre la tecnologia en una biblioteca. Doncs llavors vam pensar una biblioteca tecnològica on cadascú tingués les eines que necessités de manera accessible, perquè creiem que la tecnologia ha de ser per a tothom.
6: Uh-huh. I perquè no sé com has viscut en el teu cas, Aina, a tot aquest procés, què ha significat per tu?
11: Doncs aquest procés per mi ha sigut al final un aprenentatge i oportunitats, perquè no tothom ha pogut tenir aquesta oportunitat de projecte. Per exemple, el meu projecte el vaig fer amb un company que no està aquí, que és el Rubén, i doncs després em va sortir sorgir aquesta oportunitat d'apuntar-me al Talent School i doncs ho vaig fer.
7: I en el teu cas, quina era la problemàtica que havies de resoldre?
11: Doncs el meu projecte consistia en una tablet que era pels nens que tenien TEA no verbal, no? I problemes amb el llenguatge i la comunicació. I vaig decidir fer una aplicació amb una pulsera que era totalment personalitzable, que es podien posar tant imatges com àudio personalitzats perquè per la persona que el portés sigui més proper, i la pulsera també detectava la ubicació per si queia i les constants vitals. Doncs va ser un projecte que a mi em va tocar molt de prop perquè quan era petita vaig tenir un amic que tenia TEA no verbal i ens va ser molt complicat poder comunicar-nos sense eines com aquestes.
6: Doncs hi ha una cosa que està molt bé, Laura, que és que estem veient que aquestes iniciatives, tot i que siguin idees de negoci, sempre tenen aquesta missió social al darrere, no? Que és un element comú de tot això que ens estan explicant. També volíem parlar d'això amb vosaltres, tant amb l'Emma com la Gala. En aquest cas, quin va ser el vostre projecte?
1: Doncs el nostre projecte va ser una aplicació que tractava d'unir pacients oncològics amb gent que ja havia superat aquesta malaltia. I doncs nosaltres vam quedar segones i vam anar a Brussel·les i va ser una experiència increïble, vam aprendre moltíssim.
12: I sí, al final nosaltres sempre havíem tingut com una curiositat per el càncer i per tractar-ho, i la millor manera que nosaltres vam trobar és amb aquesta oportunitat, i aleshores vam treballar-ho molt a fons i vam fer aquesta aplicació, i amb això també vam guanyar, i aleshores també supercontentes amb aquesta oportunitat i molt agraïdes.
7: El repte que us va plantejar l'alcaldia en aquest cas és com afrontar la obesitat infantil a la nostra ciutat. Júlia, per què es va triar aquest leitmotiv?
13: Bueno, doncs perquè l'obesitat infantil és una problemàtica cada cop que està més en increment. Sí que és veritat que ells van trobar molt bones solucions, sobretot a través de la promoció dels hàbits saludables, i al final l'epidèmia de l'obesitat és una malaltia que es pot abordar des de molts àmbits diferents, no només des de l'alimentació, també com a manera de practicar activitat física, de tenir un bon benestar emocional. Llavors jo crec que era un repte doncs, que podia tenir molt de suc per treure, no?
6: Doncs veiem que aquest repte també està molt vinculat, en aquest cas, a la Fundació de Pau Gasol, que doncs és una persona que és d'aquí de Sant Boi, que a més està molt implicada en projectes com aquest. En aquest sentit, estàvem escoltant les vostres històries. Clar, vosaltres esteu en una data en la que esteu fent batxillerat, vull dir, teniu una vida també ocupada. No sé què és el que us ha motivat a posar-nos en un projecte com aquest, tenint en compte que segur que teniu moltes altres coses a fer.
9: Bueno, perquè això és una cosa extradisciplinària que no te la dona a l'escola, no t'ensenyen a com emprendre. Si no fas pràctica, això no funcionarà mai, perquè poden donar molta teoria, però si no ho proves i tens errors, no sabràs mai. Doncs aquesta oportunitat, com ja la vam provar, ens va agradar, doncs vam decidir, doncs vinga, cap endavant, a solucionar si podem aquesta problemàtica per Sant Boi i a enriquir-nos pròpiament.
7: No sé si en el teu cas, vosaltres dos que heu treballat junts, creieu que iniciatives com aquesta al final el que fan és despertar vocacions emprenedores, i si veus en el teu cas que això podria ser una via d'autoocupació en el futur?
10: Sí, home, esclar, jo crec que aquests programes al final ho fan per trobar aquestes petites ganes d'emprendre en els joves, i jo crec que en el nostre cas sí que ha fet una mica això, que vulguem emprendre, que vulguem ficar-nos en nous projectes com aquest de l'School Talent, perquè després del Sant Boi Talent, com ha dit l'Àlex, ens va quedar aquestes ganes de continuar, de seguir provant, i doncs crec que és una molt bona idea això.
6: I Aina, en aquest cas veiem que aquestes iniciatives que teniu sempre tenien aquest rerefons social, però a més sempre estan molt relacionades amb la tecnologia, no? Jo crec que des d'aquesta iniciativa, imagino que això també s'ho ha explicat, que la tecnologia ha de servir justament per aquestes coses.
11: Sí, nosaltres en aquest cas hem nascut en una societat que, o sigui, no podem viure sense la tecnologia. Llavors, tenint aquestes eines, les hem sabut utilitzar per poder fer doncs, projectes que al final no siguin tant només mòbil, mòbil, mòbil, TikTok, Instagram, sinó que puguin ajudar a tota la societat, ja no només d'aquí d'Espanya, de Catalunya, de Sant Boi, de tot el món al final, perquè són eines que al final són molt necessàries.
6: Escolta, estic veient que em sembla que he dit abans una mentida, que és que estàveu tots a batxillerat. Clar, tu estàs a l'ESO. Explica'ns això, perquè estàs treballant amb companys i companyes més grans.
11: Sí, doncs nosaltres, al Col·legi Sant Josep, fem emprenedoria des de tercer d'ESO. Llavors ens donen l'oportunitat a tercer i a quart. I a nosaltres, per exemple, el Rubén i jo ens van agafar el nostre projecte. I doncs, pues, ens van donar les oportunitats i jo vaig decidir seguir.
6: Doncs en aquest sentit, una cosa que també s'ha treballat és el mètode Design Thinking. No sé si ens podríeu explicar què significa aquest.
1: Doncs, partim d'una idea, d'una proposta que ens va proporcionar en aquest cas l'alcaldia, i doncs havíem de fer, primer és una idea general i anem fent propostes i d'allà doncs anem concretant més i finalment sorgeix la idea que presentarem el dia de la final.
12: Al final, aquest Design Thinking és agafar un full enorme i començar a posar pòsits amb totes les idees. Allà és utilitzar totes les idees que tens i posar-les sobre la taula i a partir d'allà començar i anar enfocant més cap al problema.
7: Per garantir l'èxit d'aquest programa, d'aquesta iniciativa, també és vital la col·laboració amb empreses locals. Júlia, no sé si ha sigut fàcil enredar-les perquè facin aquestes mentories als alumnes.
13: Doncs sí, en el nostre cas vam tenir la sort de comptar amb dos companys de l'empresa Naeco Logistics i Avant Group, que van assistir a les trobades que vam fer a les formacions de Design Thinking i va ser la veritat que molt enriquidor. I després, com heu dit, també vam tenir l'oportunitat de visitar la seu de la Gasol Foundation, que al final doncs, també ens va donar moltes idees i molt de coneixement per tal d'abordar aquest repte d'una manera més concreta.
7: Què us va aportar vosaltres en aquesta Gasol Foundation per conèixer de més a prop el problema de l'obesitat infantil?
9: Pues bueno, personalment, quan jo vaig entrar jo tenia una idea de quina era la problemàtica i amb aquesta xerrada d'en Santi em vaig donar compte que potser la problemàtica no era la que jo pensava, o sí que podia ser una, però que hi havia d'altres que eren més importants.
7: Ja.
6: Per aquí?
10: Sí, ens va donar un punt de vista que nosaltres no havíem acabat d'enfocar. I doncs aquesta va ser una trobada molt enriquidora perquè o sigui, ens va fer com va tenir una part pràctica que també ajuda a que pensem millor, que enfoquem millor les nostres idees.
6: Doncs Emma i Aina, una cosa que volíem preguntar-vos també és que clar, el dia 10, per tant, aquest dimecres que ve, falta no res, serà la presentació final. No sé si esteu nerviosos, si esteu nervioses, com ho viviu vosaltres?
1: Doncs, a veure, una mica nerviosa sí que estem, però tots nosaltres partim d'una base que és el talent que vam fer a les nostres escoles, llavors jo crec que tots, i a més tots vam quedar, o segons o tercers, que tenim ja una base prèvia de com fer una bona presentació, així que jo crec que venim ben preparats.
7: No sé si ens podeu explicar quina serà la proposta que presentareu o això és top secret i no es pot explicar.
12: Bueno, doncs l'expliquem.
7: Una mica, no? Alguna pinzellada.
6: Algun detall, alguna coseta.
12: Doncs al final nosaltres ens vam centrar que els nens petits, quina és la primera cosa que veuen els influencers. Aleshores, juntament amb això, vam pensar possibilitats i vam pensar de que si els influencers són, o tenen gran efecte en aquests nens petits, doncs poder fer campanyes amb ells que el que facin són distribuir els hàbits saludables, doncs podrien, i juntament amb altres coses, ajudar al problema.
7: Alguna cosa més que ens vulgueu explicar d'aquesta solució al repte?
11: Vam pensar, parlant amb lo dels influencers, vam pensar en fer influencers que estiguin locals, influencers que estiguin d'aquí de Sant Boi. Vam pensar amb la Valentina, vam pensar, per exemple, amb el Pau Gasol, amb molta gent d'aquí de Sant Boi que al final pot fer que els nens agafin un camí millor a l'hora de l'alimentació.
7: Doncs escolta, moltíssima sort per a tots, per aquest dia 10. M'agradaria a veure si poguéssim a totes les persones que estan passant per aquest escenari els estem fent una mica la mateixa pregunta i és què caracteritza aquest ADN santboià? No sé si algú de vosaltres s'anima a dir què és per ell l'esperit santboià. Viure santboianament, Júlia, va, en representació.
13: Home, per mi ser de Sant Boi és un orgull, la veritat. I crec que té, a la part que té tots els serveis com una ciutat, però que al final tothom ens coneixem i té aquest esperit de poble, no? Que a sobre es manifesta més en aquests esdeveniments de, com la Fira de la Puríssima o la Festa Major, i per mi seria un orgull.
9: Hòstia, és difícil de definir, però per mi, si sí, que et donen el suport, si vols provar, si tenen l'esperit, de fomentar el creixement del poble jove. I per mi això és el més important.
10: Sí, home, esclar, això de seguir intentant-ho, de provar, de si surt malament, seguir tornar-ho a fer fins que surti bé, bàsicament.
11: Al final, jo crec que l'esperit de Sant Boi és una mica de que si una persona fa una cosa i al final no surt bé, que la resta no critiqui, sinó que ajudi a que acabi sortint bé, perquè al final tothom pensa en tothom. I doncs és del que diuen els meus companys, que és una ciutat que té esperit de poble.
14: Jo també crec que és el que han dit els meus companys, i crec que Sant Boi és un lloc molt gran però a la vegada molt petit, ens coneixem tots molt bé, i crec que és això, que trobem moltes coses i moltes facilitats a l'hora de fer el que vulguem.
12: La veritat que penso exactament com els meus companys, però crec que també Sant Boi té un esperit lluitador, ja que no, quan tenim una porta tancada no ens quedem allà, sinó continuem buscant sortides, i aquest esperit de Sant Boi crec que ho tenim bastant tota la gent que viu aquí.
7: Doncs unes paraules molt inspiradores, tots vosaltres. Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut avui a aquest plató de Sant Boianament. Moltíssima sort dimecres. No passa res si guanyeu, si perdeu, perquè ja sou uns guanyadors, perquè esteu, no només teniu un gran talent, sinó que tot el que esteu fent ho esteu posant al servei de la ciutadania, i això no té preu. Moltes gràcies i un fort aplaudiment per tots ells. Oh, yeah.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers, baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Fent balanç d'aquests ferits, la caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat tres, un dels quals crític.
2: D'altra banda, en un càmping d'aquest municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit dos treballadors. Els altres dos ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
0: I coneixem ara la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants. I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
0: Parlem també de castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
2: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona.
0: I més notícies. La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Save Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
2: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits com Esquerra o els Comuns.
0: I en els esports, en futbol, avui partit complicat per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 2:15 de la nit a l'RCD Stadium.
2: Els de Manolo González volen fer bo el factor canvi al ple de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica. Un espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubio al Valladolid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions a carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Submit Market, detalla com està la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
5: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest mur a sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències. Ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers han començat a fer les seves tasques d'intentar treure aquesta persona a sota de la runa i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir. Llavors ha estat no sé quants minuts sense, amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, una ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància li han fet les tasques de reanimació i bueno, li han recuperat el puls perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, han pujat a l'ambulància i han anat cap a l'hospital.
2: En un càmping del mateix municipi de Roda de Barà també ha caigut un mur que ha ferit dos treballadors. Els altres dos ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per aquestes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
6: Havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que se'ns avés, d'aquests netejar els cotxes de les rieres i de més, tot això ho havíem fet. Però jo no recordo haver vist mai, porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts, hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això ha fet que, doncs, evidentment, els barris, el barri de Baixa Mar, el que toca tots a la platja, això ha sigut els més perjudicats, vale? Amb gatges inundats, arbres caiguts, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, evidentment, molt afectades.
0: El Servei d'Emergències Mèdiques ha fet un total de 35 atencions i aquests aiguats han obligat a desallotjar el càmping Arc de Barà, de Roda de Barà precisament, i una discoteca del Vendrell. També un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar. Han marxat també campistes del càmping Sirena Dorada de Creixell i s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell.
2: Paral·lelament a tot això, la carretera N340 s'ha reobert a quarts de vuit del matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També ha mobilitat pel que fa als trens la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert ja passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes.
0: I com estem explicant, un dels municipis més afectats ha estat el Vendrell per aquest temporal. Pel que fa a les xifres, entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'hi han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
3: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
7: Ha arribat a nivells bastant... jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per això no han tingut cap desgràcia personal, sí que han tingut sustos, hem hagut d'evacuar a Macarella i els hem acabat portant a l'escola, a l'antiga escola Pla de Mar, perquè poguessin estar doncs, calents.
8: Hemos estado toda la noche en Vila y veíamos que llegaba gente de Macarella que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
3: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
0: I Torredembarra, el Tarragonès, ha estat un altre dels municipis afectats. Allà es recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
2: A l'estació del Meteocat que hi ha a la zona de la platja s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'on a la Torre, Josep Sánchez.
9: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, s'ha assistit a algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
10: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etc, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
9: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
11: Hi ha hagut alguna incidència en un campi que també hem donat suport per fer un relacionament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si hi algun tipus d'efectiu nostre i de més, no? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
9: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
0: i per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions i s'ha posat ja a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes.
2: Així ho assenyala el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap alert per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.

0: El Harry va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
1: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses que encara no s'han solucionat a la zona, s'utilitza ja com a amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
2: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
3: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, fins que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
4: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
2: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
0: Passem a parlar ara de castells, perquè avui hi ha un doble compromís d'alt nivell, en aquest cas durant aquest cap de setmana, per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
1: Els Rosats compartiran plaça avui i demà els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La Diada del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la xarxa Més aquest dissabte. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
5: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les Diades de les Festes Majors del Catllà i l'Arbós. Els Rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la Diada amb el 5-9 en folre, el 7-9 en folre i el 9-8. Són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. Diumenge, l'Arbós, els del Portal Nou, també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant dos dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Forra i Pilar, el 5-9 amb Forra o el 2-9 amb Forra i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3-10 amb Forra i Manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, tres dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb Forra descarregat a la plaça dels Cols, el 4-9 amb Forra i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5-9 amb Forra i apuntaran al Pilar de 7 amb Forra. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La Festa Major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la Festa Major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
0: La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees.
1: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
0: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i ciutadana i algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
1: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar la concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants, ni els símbols o pancartes que s'hi exigeixin, incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
0: Obrim ara plana local, continuem en temporada turística i els punts i espais d'informació de la ciutat de Tarragona augmenten les consultes.

0: consultes registrades aquest estiu en comparació amb les xifres de l'any passat.
1: Les peticions s'han duplicat en les jornades a l'entorn de l'eclipsi i del Tour de França. L'Ajuntament considera que molts visitants han vingut a la ciutat per gaudir d'aquestes dues experiències, però han demanat informació per tornar-hi. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: L'etapa del Tour de França va sortir de Tarragona el passat 5 de juliol i 60.000 persones van omplir els carrers de la ciutat. El 12 d'agost l'eclipsi total va fer que 27.000 persones l'observessin des d'algun dels espais recomanats a Tarragona. Tot plegat ha fet que a l'entorn d'aquestes dates les sol·licituds als punts d'informació de Tarragona Turisme es multipliquessin per dos. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adán, ha explicat a Tarragona Ràdio que la feina als punts d'informació s'ha intentat intensificat aquest estiu a Tarragona.
3: Van més que duplicar les atencions que es fan habitualment, o sigui, vam comparar amb el mateix dia de l'any anterior i vam fer més del doble d'aquestes atencions al públic.
2: Alguns dels turistes que han passat aquest estiu per la ciutat han descobert una Tarragona molt amable i atractiva. Així la descrivia Tarragona Ràdio Elisabeth Letertre, que venia del nord de França.
4: És una ciutat que està molt bonita, me parece muy, muy buena para vivir. La buena comida, la buena vida.
2: A l'espera de tancar el balanç turístic de l'estiu, es calcula que la ciutat pot arribar enguany a les xifres històriques de 2022.
0: I seguim parlant de turisme, en aquest cas un dels principals problemes dels poblets del Ripollès, de les valls de Ribes i de Camprodon, durant aquesta època de més afluència com és l'estiu, és l'aparcament.
1: Els consistoris miren de resoldre-ho amb més o menys èxit, però es tracta d'una situació relativament nova que cal abordar. A Molló s'ha aconseguit gairebé duplicant places d'aparcament i municipis com Vilallonga hi estan treballant. Des de Ràdio Ripoll, Martí Palau.
5: La urbanització del carrer del Clot de Molló, en un augment de 40 places d'aparcament, així com la futura regulació de les places per estacionar a la zona dels compactadors, ha posat solució al càmping i pugui de vehicles que era el poble fins fa poc més d'un any. Actualment, el nucli compta amb uns 120 aparcaments delimitats, destacant-ne 3 al centre a moda de zona verda. Parla Josep Coma, alcalde de Molló.
6: Des d'aquesta primavera, zona verda, estacionament regulat 15 minuts doncs, a la plaça Major per anar a fer el cafè o anar a comprar en alguna botiga ràpidament, i això ens hi ha obligat una mica doncs, a la dinàmica actual que hem hagut de fer en molts municipis. Abans aquests municipis petits doncs, no estàvem acostumats a regular doncs, el tema del trànsit, de l'estacionament.
5: Ara, més que mai, doncs, no hi ha excusa per no aparcar correctament dins dels municipis com Molló, on ja s'ha abordat la problemàtica i s'hi ha donat solució. L'Ajuntament manté el conveni amb els Mossos i recorda que continuarà sancionant els vehicles mal estacionats al municipi, sobretot ara que hi ha aparcaments de sobres. Altres pobles de la vall de Camprodon estan treballant en aquesta situació des d'una òptica diferent. S'entén que en moments puntuals hi pot haver aquesta saturació de vehicles. Hi ha hagut el projecte de construcció d'aparcament lluny del centre, en un solar adquirit recentment, que la gent ja utilitzava prèviament per si sola. El consistori vol ara aconseguir permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua per poder-hi fer un aparcament senyalitzat, tot i la inundabilitat de la zona, per continuar pacificant el centre del nucli urbà i portar els vehicles a fora.
0: Parlem ja de cultura. Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
7: Era mitja tarda i queia un flugim suau.
1: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I la pluja ens va assecar totes les flors, o Amb la polla i amb l'ou han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
0: Seguim parlant de més festivals de música, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
1: Avui la Camerata Agitata oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
8: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara a la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà clàssics irresistibles a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
9: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonades d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, ja han donat un protagonisme al fer-les una mica popular.
8: El concert d'aquest dissabte és la cinquena de les 7 propostes programades per enguany. La següent cita del Festival Internacional de Música d'Altafulla serà el dimarts de la setmana que ve, 25 d'agost, amb el trio Mariozzi.
0: I passem també pel Museu Morera, que celebra aquesta nit l'última de les 3 propostes de les Nits Morera.
1: La iniciativa obre el museu en horari nocturn per acostar l'art contemporani al públic d'una manera diferent. Des de Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
10: La tercera vetllada d'enguany va a càrrec de la directora general i editora de la revista La Mangrana, Laia Pulido, i porta per títol Interfícies Dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a UOU i de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
11: Quan nosaltres adrecem el públic a... que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, bueno, hi ha un públic d'accés comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de, bueno, de fer, de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat, en una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet, doncs, bueno, de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
10: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
0: I seguim amb més cultura. La Fira de Calella i l'Alt Maresme arribarà enguany a la 45a edició amb diverses novetats, com ara un pregó propi a càrrec de l'actor mataroní Joan Pera. També hi haurà un nou espai dedicat a reivindicar la cultura i la identitat del Maresme. Des de Ràdio Calella ens ho explica Sergi Ferrer.
12: La Fira de Calella i l'Alt Maresme arriba a la 45a edició amb una mirada posada en el territori. Del 23 al 27 de setembre, el passeig Manuel Puigvert tornarà a ser punt de trobada per descobrir la cultura, la gastronomia i el talent de la comarca. Per primera vegada, la Fira tindrà un pregó propi que anirà a càrrec de l'actor maresmenc Joan Pera.
13: Aquest primer pregó de Fira reunirà poesia, dansa i música en viu. L'hem preparat amb molt de carinyo i és un acte farcit de talent maresmenc amb un pregoner també maresmenc i que estarà també a l'alçada. L'actor Joan Pera serà el primer pregoner de la Fira de Calella.
12: Una de les principals novetats serà l'espai Cultura de Mar i Damunt, dedicat a posar en valor els municipis i les tradicions del Maresme. L'obrador hi acollirà tastos, tallers i demostracions per donar a conèixer l'ADN de la comarca. Una edició que reunirà 90 expositors, més de 20 actuacions i una cinquantena d'activitats gratuïtes. 5 dies per convertir Calella en aparador del Maresme.
0: Arribem a les 2 i 24 minuts, moment de parlar d'esports.
14: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en la segona jornada de la primera divisió.
1: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
15: Miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés. Y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, es lo que decimos, ¿sabes? Es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
0: Un Espanyol, com diem, que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubio al Valladolid. Marxem ara a la segona divisió perquè el Girona va perdre en la seva visita al camp del Córdoba ahir a la nit per 2-1.
1: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant del conjunt andalús i només han sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
16: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
17: Tinc un bon pas.
0: Seguim parlant de futbol, en aquest cas femení. El Barça va superar el Brighton al trofeu Joan Gamper per 3-1 amb gols de Brooks, Pina i Graham a la primera meitat.
1: Amb aquest duel les blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
17: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan entenent la idea que volem, tenen les idees clares, intenses. Tenim una plantilla amb molts recursos, qualsevol jugador pot jugar i jo crec que aquest any farem, es parlarà molt de l'Espanyol perquè crec que farem unes coses.
0: Acabem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça ha anunciat el fitxatge de Joan Macundú, un interior de 2 metres i 7 centímetres, que signa fins al 2028.
1: El francès prové del Mónaco. D'altra banda, el Fiat Girona ha anunciat la lesió de dos jugadors del primer equip. Aleix Kung té una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta, mentre que Isaac Vázquez té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret.
0: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Continguts en xarxa.
20: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
21: ¿Qué es esto?
22: Conozco este lugar.
21: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
20: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
21: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
23: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
20: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
23: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo. ¿Tú qué coño quieres? Venganza.
24: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde voy a arrancar.
20: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
24: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
18: La xarxa.
0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
14: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat i en alguns punts hi han causat inundacions a carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
1: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
1: Bon dia, Eduard.
0: Fem balanç d'aquests 7 ferits, la caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat 3, un dels quals crític.
1: En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
0: Coneguem ara, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
2: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants. I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
0: I en Castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la colla jove de la colla vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
1: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els Castellers de Vilafranca i la colla jove de Tarragona.
0: I d'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a partir de les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
1: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits, com Esquerra o els Comuns.
0: I en els esports, partit complicat avui per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 2:15 de la nit a l'RCD Stadium.
1: Els de Manolo González volen fer bo el factor camp i el ple de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica, un Espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubio al Valladolid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
1: L'episodi ha deixat també 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Summit Market, detalla com ha estat la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
3: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest mur a sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències. Ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers han començat a fer les seves tasques d'intentar treure aquesta persona a sota de la runa i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir. Llavors ha estat no sé quants minuts sense, amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, una ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància li han fet les tasques de reanimació i bueno, li han recuperat el pols perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, han pujat a l'ambulància i han anat directe cap a l'hospital.
0: En un càmping d'aquest municipi de Roda de Barà estem parlant, també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors. Els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per les fortes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde precisament de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
4: Havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que se'ns avés, d'aquests netejar els cotxes de les rieres i de més, tot això ho havíem fet, però jo no recordo haver vist mai, i porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts, hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això afecta, doncs, òbviament, els barris de Baixa Mar, el que toca tots a la platja, això han sigut els més perjudicats. Gatges inundats, arbres caiguts, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, òbviament, molt afectades.
1: Paral·lelament a tot això, la carretera nacional 340 s'ha reobert a 4:15 d'aquest matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra, i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També en mobilitat pel que fa als trens, la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert passades les 9 del matí, després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders.
0: Com veiem, el Vendrell ha estat un dels municipis més afectats per aquest temporal, i és que entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'hi han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
5: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
6: Ha arribat a nivells bastant... jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per això no hem tingut cap desgràcia personal, sí que hem tingut sustos, hem hagut d'evacuar a Macarella i els hem acabat portant a l'escola, a l'antiga escola Pla de Mar, perquè poguessin estar doncs, calents.
7: Hemos estado toda la noche en vila y veíamos que llegaba gente de Macarella que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
5: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
0: I Torredembarra, el Tarragonès, és un altre dels municipis que recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
1: A l'estació del Meteocat, que hi ha a la zona de la platja, s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'on a la torre, Josep Sánchez.
9: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, s'ha assistit algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
22: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etc, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
9: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns, com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
25: Hi ha hagut alguna incidència en un canvi que també hem donat suport per fer un relojament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si hi algun tipus d'efectiu nostre i de més, no? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
9: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
0: I per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions que hi havia i s'ha posat doncs, a disposició dels ajuntaments per refer-ne els desperfectes.
1: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap pes alert per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4/6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris durant les properes hores, especialment al sud de Catalunya, davant aquesta situació meteorològica.
1: En una piulada a la xarxa social X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta nit. D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
0: Seguim parlant d'aquests fenòmens meteorològics extrems perquè ja han passat 7 mesos des de que el temporal Harry va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
1: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses, que encara no s'han solucionat, la zona s'utilitza amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
8: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
10: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, fins que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
11: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
8: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
0: Canviem ja de tema, parlem de castells. Hi ha doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
1: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La Diada d'avui del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
12: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les Diades de les Festes Majors del Catllà i l'Arbós. Els Rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la Diada amb el 5-9 en folre, el 7-9 en folre i el 9-8 són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. Diumenge, l'Arbós, els del Portal Nou, també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant 2 dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Folre i Pilar, el 5-9 amb Folre o el 2-9 amb Folre i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3-10 amb Folre i Manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, 3 dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb Folre descarregat a la plaça dels Cols, el 4-9 amb Folre i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5-9 amb Folre i apuntaran al Pilar de 7 amb Folre. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La Festa Major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la Festa Major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
0: I la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per diverses ciutats europees.
1: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
0: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i també ciutadana. Algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
1: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar aquesta concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants ni els símbols o pancartes que s'exhibeixin incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
0: Una punada de successos. La policia local de Castelló d'Empúries, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional han desplegat un operatiu conjunt per detectar conductes delictives i incíviques a Empúria Brava, la comarca de l'Alt Empordà.
1: L'actuació s'ha saldat amb dues persones detingudes perquè tenien ordres de recerca judicial i 8 denúncies per diferents infraccions, 3 pertinença d'armes blanques, 1 pertinença d'una arma prohibida i 4 pertinença de substàncies estupefaents. Durant el dispositiu, que ha comptat amb 51 efectius, s'han identificat 93 persones i 39 vehicles. També s'han tramitat 3 expedients d'expulsió en matèria d'estrangeria.
0: I en matèria de mobilitat, la plataforma Dignitat a les Vies publicarà el 24 d'agost una actualització de l'aplicació Transporta, amb què informa els usuaris del transport públic de l'estat del servei.
1: La portaveu de la plataforma, Anna Gómez, explica algunes de les novetats que s'implementaran la setmana vinent.
13: Hem fet una mica un canvi visual, perquè nosaltres sempre plantegem l'aplicació des de les necessitats de les andanes i el que veiem que la gent ens va demanant o de les coses que la gent es queixa en si de què necessita veure. Tindrem curiositats com els bícings, no sols el bícing de Tarragona, si per exemple de Barcelona, sinó que hem incorporat el bícing de Reus, la ganxeta, que tu puguis arribar a l'estació i abans de baixar el tren ja sàpigues si podràs agafar o no la bici, o que surtis de casa i sàpigues si hi haurà lloc per deixar la teva bici. Si no és el punt que hi ha al costat de l'estació, doncs pots anar mirant els més propers.
1: La nova actualització afegirà noves funcionalitats, com ara la situació del metro de Barcelona a temps real, amb un mapa que mostrarà en quin lloc es troba el comboi i el volum de passatgers que hi ha, així com detalls de les parades del Bicim, com deia ara mateix Anna Gómez, amb quantes bicicletes hi ha disponibles i quantes places lliures. A nivell ferroviari es manté la funció que informa dels endarreriments actuals i acumulats en les línies de Rodalies, cosa que fa que Transporta m'ofereixi més informació que les aplicacions oficials de Renfe i Adif.
0: I en matèria política continua la crisi migratòria de Ceuta. A nivell nacional, el govern espanyol ha rebutjat, a més, taxativament les intencions del Marroc sobre Ceuta i Melilla, després que el ministre de Justícia marroquí, Abdelatif Ouahbi, reivindiqués ahir divendres el dret històric i geogràfic que té el seu país sobre les dues ciutats i defenses que cal trobar una solució definitiva a aquesta situació perquè tornin al si de la pàtria.
1: Fonts d'exteriors han remarcat que Ceuta i Melilla són dues ciutats espanyoles, frontera d'Espanya i de la Unió Europea. Afirmen que formen part de la integritat territorial i de la sobirania d'Espanya, reconeguda internacionalment, i que són igualment part integrant del territori d'aquesta Unió Europea. Així ho apunten aquestes fonts, que han indicat que aquesta posició s'ha traslladat ja també als seus homòlegs del Marroc.
0: I en aquest sentit, el Ministeri de Sanitat ha convocat a les comunitats autònomes a una reunió telemàtica d'urgència pel proper dilluns, precisament per proporcionar a Ceuta vacunes que protegeixen de malalties com la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus o la diftèria, amb l'objectiu de vacunar les persones que deambulen per la ciutat en el marc d'aquesta crisi migratòria.
1: La reunió es preveu desenvolupar un mes després de l'arribada dels migrants i ha estat convocada pel director general de Salut Pública i Equitat en Salut del Ministeri, Pedro Gullón. Concretament, la cita reunirà els directors generals de Salut Pública de les 17 comunitats autònomes de l'Estat i representants del Ministeri.
0: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de Roger Mas, que ha estat l'encarregat de tancar la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
15: Era mitja tarda que hi ha un fugim suau.
1: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents de Catalunya. I la pluja ens va secar. Totes les flors, o amb la polla i amb l'ou, han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
0: Seguim amb més festivals, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
1: Avui la Camerata Agitat oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
16: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara a la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà clàssics irresistibles a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
17: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonades d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonisme al fer-les una mica popular.
16: El concert d'aquest dissabte és la cinquena de les 7 propostes programades per enguany. La següent cita del Festival Internacional de Música d'Altafulla serà el dimarts de la setmana que ve, 25 d'agost, amb el trio Mariozzi.
0: I seguim amb més cultura. El Museu Morera celebra aquesta nit l'última de les 3 propostes de les Nits Morera.
1: La iniciativa obre el museu en horari nocturn per acostar l'art contemporani al públic d'una manera diferent. Des de Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
19: La tercera vetllada d'enguany va a càrrec de la directora general i editora de la revista La Mangrana, Laia Pulido, i porta per títol Interfícies Dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a UAU i de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
20: Bueno, nosaltres adrecem el públic a... que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, bueno, hi ha un públic d'accés comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de, bueno, de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat, en una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet, doncs, bueno, de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
19: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
0: Passem ara per Castelldaro, que acull aquest cap de setmana la 25a edició del seu mercat medieval.
1: L'acte omple el nucli històric de parades d'artesania i alimentació, demostracions d'oficis, música i espectacles per a tots els públics. Des de Televisió Costa Brava, Raül Martín.
21: Castell d'Aro ja viu immers en l'ambient medieval amb una nova edició del seu mercat medieval, que enguany arriba als 25 anys. Durant tot el cap de setmana, els carrers del nucli històric acullen desenes de parades d'artesania i alimentació, a més de diferents espais de restauració. Així ho explica la regidora de Turisme i Promoció Econòmica de Castell d'Aro, Ima Gelabert.
23: Bé, aquest any el més destacat és que fem 25 anys i, per tant, això és molt important. Vol dir que és un mercat, el mercat medieval, que ja està... més que consolidat en el nucli antic de Castell d'Aro, que ja de per si és un entorn que ens afavoreix molt aquest esdeveniment.
21: Els visitants també assisteixen a demostracions d'oficis tradicionals, com la forja, el vidre bufat o els tints medievals. La programació es completa amb cercaviles musicals, espectacles de teatre, talles infantils, combats entre cavallers i un campament medieval. Una proposta que torna a convertir Castell d'Aro en un escenari ambientat en plena edat mitjana.
0: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
14: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en el partit corresponent a la segona jornada de la primera divisió.
1: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
26: Miedo ninguno, al contrario. Respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia. Ahí está el palmarés y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, es lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
1: Un espanyol que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubio al Valladolid.
0: Més futbol, en aquest cas a la segona divisió. El Girona va perdre ahir en la seva visita al camp del Córdoba per 2-1.
1: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant el conjunt andalús i només ha sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
2: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
3: Tinc un bon pas.
0: I encara en futbol parlem del Barça femení, que va superar el Brighton ahir al trofeu Joan Gamper per 3-1, amb gols de Esmi Brooks, Clàudia Pina i Caroline Graham Hansen, tots tres a la primera meitat.
1: Amb aquest duel les blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
4: Crec que sí que veurem un gran Espanyol, crec que els jugadors estan entenent la idea que volem, tenen les idees clares, intenses, tenim una plantilla amb molts recursos, qualsevol jugador pot jugar i jo crec que aquest any farem, es parlarà molt de l'Espanyol perquè crec que farem grans coses.
0: Canviem ara d'esport, ens n'anem a l'handbol. Ja han quedat definides les finals de la Supercopa Catalana en categoria masculina. Dilluns s'enfrontaran el Fracking Granollers i el Barça.
1: El conjunt blaugrana va superar plàcidament el Sant Vicenç per 23-49 amb 11 gols de Jorge Chicusa. El jove Oriol Sant Felipe també va destacar amb 5 dianes. L'escoltem.
6: Tothom ha sortit amb ganes de donar-ho tot, a lluitar fins al final. I bueno, tant els joves com els més veterans, hem jugat molt bé. Hem estat a tope fins al final i això ens ha fet poder emportar-nos al partit i la veritat que molt content del treball fet.
1: En categoria femenina també es van complir els pronòstics i la final enfrontarà el Lleida amb el CAC 7 Granollers. Les del Segrià van superar el Sant Vicenç per 20-26 i les vallesanes van golejar l'Investment Joventut Mataró per 14-37.
0: I amb aquests dos apunts d'handbol acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible de la nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Salutacions, amics oients, com esteu? Us agrada sortir de casa els caps de setmana? Sou dels que aprofiteu qualsevol pont o vacances per marxar de viatge? Us encanta la sensació de descobrir llocs poc coneguts? Sí? Doncs el Sendes podria ser perfectament el vostre programa. Només cal que estigueu atents al dial els propers 25 minuts perquè us farem viatjar sense moure-us de lloc, almenys de moment. Sumari i comencem. Linyola és una de les poblacions catalanes que té un parc de les olors. Són prop de 6.000 metres quadrats de la finca rural de la Teuleria, on l'Àlex Masses i la Maria Mir cultiven 130 plantes diferents, la majoria mediterrànies, amb finalitat divulgativa. I la reina n'és la camamilla, planta molt arrelada a Linyola fa segles. Se'n fa licor, infusions i molt més. De seguida ho descobrim. El senderisme és cosa del Xavi Tió. Avui ens porta cap al Priorat, a la Vilella Baixa, on farem un recorregut entre graus, colls i pedra seca, just al sud de la majestuosa serra del Montsant. Descriurem minuciosament els encants de la ruta i en farem corresponent fitxa tècnica. I encetem un nou cicle viatger, aquest cop per les tres repúbliques bàltiques. La Norma Alebrero, del blog El Món ens espera, explicarà un recorregut per Letònia, Estònia i Lituània. Avui, primer capítol, per saber els encants de les repúbliques i introduir-nos a Letònia. Tres continguts i un programa que es posa en marxa. Veniu? Doncs va, que marxem. La saviesa popular diu que la camamilla de Linyola cura tota sola, o que si tens un no sé què al pap, camamilla a tot drap. Vells consells que no s'han perdut del tot. Avui podrien ser eslògan del cultiu d'aquesta petita planta, un dels símbols de la vila de Linyola, al nord del Pla d'Urgell. A Linyola fa molts anys que es cull i es cultiva la camamilla. Als anys 60 del segle XX, fins a 10.000 quilos es recollien per les margeres dels camps. Però va començar a anar a la baixa i tot allò que al camp no és productiu acaba sent víctima de l'ensufatadora. La planta s'anava perdent, però el 2014, l'Àlex Masses i la Maria Mir, animats per l'Òscar Camí, van voler recuperar-ne el cultiu, donant forma a un nou projecte, el Parc de les Olors, vinculat a una xarxa que, arreu de Catalunya, promou el sector agrari, la sostenibilitat ambiental, econòmica i social i els productes locals. El Parc de les Olors de Linyola són 6.000 metres quadrats dins la finca de la Teuleria, al sud del poble, camí de Mollerussa. Allà, l'Àlex i la Maria, propietaris i gestors, han fet de l'afició una professió. Un terç de superfície, més de 2.000 metres quadrats, són de cultiu de la matricària camomila, la camamilla, una asteràcia anual que completa el seu cicle vital en un any i que no és una més, sinó que és la millor del món. I l'Àlex ens ho demostra amb dos arguments.
1: Primera, perquè està demostrat amb estudis clínics. I després, perquè hi va haver uns alemanys que es van presentar aquí als anys 60, sapiguent això, i van decidir establir-se prop de casa nostra, perquè després de dos anys d'investigacions van determinar que la que els donava millors resultats en propietats i també amb característiques organolèptiques era la camilla de l'Urgell, la camilla de Linyola, la camilla nostra, i era vinya condicionat per la terra i el clima.
0: Xifres a la mà, la camamilla de Linyola té un 25% més de principis actius que les altres. Segur que els alemanys afincats a Linyola al segle passat ho sabien i van exportar-la cap al seu país. Per això, oficialment s'ha dit sempre que la millor camamilla és l'Alemanya. Però fent recerca s'ha vist que la mare correspon a Linyola. Aquestes en són, a més, les seves característiques.
1: Té una corona simple, és a dir, que només té un perímetre de lígules. El que és el receptacle cònic, l'interior de la camamilla, quan fem un tall transversal, que és, diguéssim, l'estructura que aguanta la forma de la camamilla, doncs l'interior, que és buit, a diferència de la resta de camamilla. I això sembla ser que és les característiques físiques que també li conformen aquestes característiques organolèptiques i de propietats per sobre de la resta de varietats de camamilla.
0: El Parc de les Olors s'ha recuperat el seu cultiu i es fan visites, siguin guiades o per lliure. Entrem al recinte i després de baixar unes escales trobem tot el parament de parterres. La Maria i l'Àlex ens ho expliquen.
2: A baix hi ha tot de parterre i el que vam fer també és, com que aquí som en una zona molt calorosa a l'estiu i a la primavera ja fa molta calor ara, el que vam fer també va ser plantar gairebé uns 80 arbres, d'arbres també autòctons, lledoners i el llorer que deia l'Àlex, i tenim moltes parres també i rosers que ens donen molta ombra.
1: És una distribució en rectangle, amb parcel·les petites que imita una mica la distribució de les parcel·les que tenim aquí, que són molta parcel·la petita, no? Tenim molt caminet, tot estructurat amb sistema reticular,
0: Parterres amb 4.000 metres quadrats d'altres plantes aromàtiques medicinals i culinàries, com ara el romaní, el timó o farigola, la menta o també el lli, molt relacionat amb el poble, ja que l'escut heràldic hi apareix precisament una garba de lli. Un conjunt d'anomenades plantes útils, herbes, arbustos i arbres usats per l'home per fer-ne eines, cistelleria, licors, tins, medicines i altres productes alimentaris. I també hi trobem arbres.
1: Per exemple, el llorer, planta culinària i planta sagrada, mística. Després també el tiler és un arbre, un tipus d'inflorescència que s'utilitza doncs, per això, com a relaxant. Altres plantes també, bueno, arbres, per exemple, doncs, fruiters. Tenim diferents arbres fruiters perquè molta fruita també està relacionada o està relacionada actualment amb la producció de licors artesanals.
0: I com que parlem de licors artesanals, una de les finalitats de collir la camamilla és fer-ne precisament unes gotes. Ara es manté la producció artesanal a les cases i hi ha un parell de productors de Ponent que en comercialitzen. Però la tradició de fer licor de camamilla a Linyola i al Pla d'Urgell arriba de força lluny.
1: Hi ha diferents fórmules, però hi ha qui posaven una mica de menta, hi ha qui posaven algun gra de cafè, hi ha qui posaven plau d'espècie. Sabem, per exemple, que la recepta que va ser molt famosa, la del Castell del Remei, una propietat prop d'aquí de Linyola, que ara són viticultors i de molta anomenada, de la denominació Costes del Segre, doncs van començar a fer el licor de camamilla fa més de 100 anys. I la fórmula, em sembla que es diu que portava més de 40 herbes i també vinien herbes de part d'Àfrica. Se sap els ingredients, però no s'ha perdut la fórmula. Per exemple, també vinagres Badia d'aquí, de Mollerussa, van començar fent licor de camilla, és a dir, parlant de tot de més 100 anys. De referències a Linyola, del cultiu i l'aprofitament i els usos de la camilla, en tenim referències de fa més de 150 anys i prop de 175.
0: Els visitants del parc coneixeran la camamilla i la resta de plantes. A les tardes, com dèiem, es visita per lliure i als matins es pot fer visita guiada, sigui per escolars o bé per grups.
2: Normalment les visites guiades són 2 hores, perquè hi ha tota la introducció al parc de les olors, l'explicació de no les 130 espècies que trobaran, sinó la meitat potser, parlem de totes aquestes plantes, i l'última mitja hora és una degustació de productes que fem al moment, és a dir, fem un pa de pessic, un camamilla, fem galetes amb lavanda, deixem tastar la camamilla, el licor, han fet xips de sàlvia també, llavors dura 1 hora i mitja, i la degustació mitja hora més, que són les 2 hores, però també es pot fer la visita lliure, que aquí sí que no cal reserva prèvia, sinó que a les tardes estem sempre oberts i llavors es pot fer una visita lliure.
0: I després podeu passar per l'agrobotiga del Parc de les Olors, amb tot de productes de la camamilla i d'altres plantes. La Maria ens fa l'inventari.
2: Una crema hidratant, un ambientador, els olis essencials que anomenava l'Àlex, coixinets aromàtics que són per escalfar i per dolors d'esquena, dolors lumbars. Després també tenim planta seca per fer infusions, però també hem fet espelmes.
0: I és que la flor de la camamilla es cull, s'asseca i se'n fa infusió o licors, però al Parc de les Olors també n'han trobat altres destins culinaris. N'han fet cervesa, iogurts, formatges i ara estan experimentant amb el pa de lli i camamilla. També n'han fet cosmètics, olis essencials i peces de roba. I per la Fira de la Camamilla, que a Linyola celebren per Santa Quitèria, al voltant del tercer diumenge de maig, en fan tallers. S'hi pot anar de març a novembre al Parc de les Olors, però quin és el millor moment per ser-hi? Doncs comença ara. A l'abril esclata de blanc els camps de camamilla i al maig continuarà l'espectacle amb la floració d'altres aromàtiques.
2: Més de 30 graus a partir del maig ja fan que extreguin tot l'oli essencial i extreguin tot aquest poder aromàtic que tenen aquestes plantes. Com més humit, menys aroma tenen.

0: I com sempre anem amb la secció de senderisme del programa. Xavi Tió, què tal, com estem?
1: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
0: Anem cap a les terres del sud, avui, oi?
1: Això, avui reprenem una comarca que teníem una mica oblidada.
0: Com és? Mal fet, mal fet.
1: Ens anem cap al Priorat, en concret anirem a la Vilella Baixa, al cor del Priorat, una zona que ha mantingut petits poblets que s'han adaptat al territori inhòspit de costers de Llicorella, en què darrerament s'estan recobrant les antigues feixes de vinyes abandonades. I us proposo anar a fer una caminada per l'extrem de ponent del Parc Natural de la Serra de Montsant, allà on les parets de la Serra Major es van fent més modestes, però que, tot i això, acullen alguns graus notables com els que avui passarem. En concret, sortint de la Vilella Baixa, remuntarem part del riu d'Escaladei, per sota la Vilella Alta, ens enfilarem pel grau de l'Ardèvol per superar els cingles de los Montals, acabarem de pujar fins al coll de la Guixera i d'allà anirem a fer un tram de la ruta cultural de la Pedra Seca per després continuar baixant pel barranc del Racó i tot passant pel grau dels Bous retornarem a la Vilella Baixa resseguint part del riu Montsant.
0: Molt bé, doncs aquesta és la síntesi de la ruta i ara anem a començar-la. Punt de sortida.
1: Anem a començar a caminar al Sindicat Agrícola de la Vilella Baixa, al costat de l'escola.
0: Amb aquelles vistes tan fantàstiques de la Nova York, del Priorat,
1: no? Just, just. I el que fem és sortim del poble traspassant la carretera que ens hi ha dut i ens anem a enfilar pels costers de vinyes de Llicorella Marronosa que ens duen al capdamunt d'una gran finca agrícola. Aquí canviem de vessant i ens posem a l'Obaga per una pista entrepinada que passa pel petit mas de Cal Cosí i entre oliveres i ametllers ens acaba de baixar a la carretera de la Vilella Alta. Fem un tram de 500 metres per l'asfalt, amb vistes a un grandiós edifici de les bodegues Mas Alta, i deixem la carretera per una pista indicada cap al grau de l'Ardèvol que es posa ran del riu d'Escaladei. És un torrentet modest, però que en cas de pluja se'ns obligarà a posar-hi alguna pedra per fer una mica de passera i poder-lo creuar les tres vegades que la pista ens hi obliga. Passem sota el poble de la Vilella Alta fins a trobar un cartell indicant el grau de l'Ardèvol i aquí deixem la pista i el camí planer per començar a enfilar-nos entre marges de vinyes per un caminoi a trossos empedrat que va remuntant fort, acompanyats d'estepes, romanins, gatoses, ginebrons, llentiscles i algun pi solitari fins a assolir la base de les parets que formen els cingles dels Montalts. El que fem és ens resseguim un tros cap a la dreta per anar a buscar el començament pròpiament del grau i amb l'ajut d'alguna finta l'anem remuntant. En concret trobem un parell de passos que haurem de posar les mans a terra per superar alguna petita graonada aèria, però sense més complicacions que està basat a grimpar i a les alçades.
0: Tant l'únic, algú que tingui una miqueta de vertigen, ja descartem-ho
1: millor,
0: més aviat.
1: Millor però ho descartem.
0: Si no tens vertigen, no és massa complicat.
1: No té cap complicació tècnica. I un cop a dalt anem a sortir just al davant de la porta d'un filat metàl·lic que protegeix unes vinyes i entrem per traspassar-les i anar a sortir-ne per l'extrem de dalt i tot seguint el camí dels cartoixans acabem de pujar fins al coll de la Guixera, alçada màxima de la proposta d'avui i on tenim unes vistes de bona part de la Serra Major amb la Morera de Montsant a sota, Siurana, veiem també i les muntanyes de Prades al darrere, veiem també la Vilella Alta just sota nostra i al darrere treu el cap Poboleda, veiem també Torroja del Priorat, Gratallops i més lluny Falset amb el taló de fons de la Serra de Pradell, la Mola de Coll de Jou, la Serra de Llaveria i la Serra del Montalt ja a la zona de Tivissa. Bé, doncs des del coll de la Guixera comencem a davallar per pista ampla entre vinyes i bosc, pel camí dels Montals ens posem al racó dels Montals fins a arribar a l'inici de l'itinerari de la Pedra Seca dels Montals. Aquí deixem el camí principal i ens posem per un caminet com una mena de minigolf que va resseguint tot un conjunt d'elements arquitectònics fets amb aquesta tècnica. Trobem un pedrer força gran que servia per amuntegar la pedra sobrera dels camps d'una manera ordenada

0: Després passem la joia de la corona, és l'Obassot de Cala Serafina, és un gran aljub cobert, encara en ús, construït sobre una llisera de roca i amb capacitat per 9.000 litres.
1: Déu-n'hi-do.
0: Passem després una barraca amb dues estances per aixopluc dels pagesos, sobretot a la Verema. Veiem un marge amb marneres on es posaven les arnes per fer mel. Passem un parell de barraques més, una amb paravent a l'entrada. Baixem per uns esglaons volats en un marge i diverses raconades amb marges molt ben conservats fins a desembocar a la gran barraca del Creuetes, on retrobem el camí dels Montals. El seguim un petit tros en sentit contrari que havíem fet abans per deixar-lo de seguida per un camí indicat amb el grau dels bous, on anem a passar pel corral de Cal Massip, un corral gran, quadrat, força sencer per tancar-hi el bestiar, record de l'important passat ramader i transhumant de la Serra de Montsant, i al cap de poc anirem a passar pels Poets de la Salvació, dos petits aljubs de pedra seca destinats a guardar l'aigua d'un petit torrent quan plovia, destinats per al consum dels animals de treball i coberts amb falsa cúpula, com tots els edificis que hem anat veient. D'aquí dels Poets continuem baixant fins a trobar el Grau dels Bous. És un antic camí de ferradura que, tot fent marrades, salva el desnivell del cingle de Montals per on circulaven traginers i animals de càrrega. A trams conserva l'empedrat original i, molt ben traçat, ens baixa còmodament fins a trobar el camí del Coll Empedrat. Ja només ens queda acabar de baixar a creuar la carretera de Cabassers i encara més avall fins a trobar el riu Montsant, que resseguim aigües avall sota les cases de la Vilella Baixa fins a anar a parar al Pont Gran, just a l'aiguabarreig amb el riu d'Escaladei, on traspassem el puntet, i per dins del poble anar fins al sindicat on tenim el cotxe.
1: Doncs molt bé, aquesta és la ruta que ens proposa el Xavi Tió. Ens ha fet descobrir el cor del Priorat, perquè a més la Vilella doncs, es troba pràcticament al centre geogràfic d'aquesta meravellosa comarca de les terres interiors tarragonines. Anem a fer la fitxa tècnica, com sempre. Comencem amb la distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant de 11,4 quilòmetres.
1: Desnivell?
0: 625 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Quant de temps?
0: Posem-hi unes 4 horetes de caminada efectiva, però que ens hi passarem força més estona per poc ens entretinguem a contemplar tot el patrimoni arquitectònic de l'itinerari de la Pedra Seca.
1: Com toca, com sempre, amb les rutes que ens proposa el Xavi, que ens hi estarem més estona perquè són llocs espectaculars.
0: I interessantíssim.
1: Clar que sí. Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: Jo hi posaria un 2 sobre 5, més que res per la pujada pel grau de l'Ardèvol, com comentàvem, una mica aèria.
1: Referències de Wikiloc.
0: Doncs trobareu la proposta d'aquesta excursió a Wikiloc amb el nom Grau de l'Ardèvol, Coll de la Guixera, Itinerari de la Pedra Seca i Grau dels Bous des de la Vilella Baixa, d'un usuari que es diu Ambell-Eloi.
1: I sembla que no l'havíem seguit mai.
0: Aquest
1: crec,
0: no.
1: Doncs
0: aquest
1: el saludem des d'aquí. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
0: Salut i República.
2: Sendes. Soc la Norma, soc periodista, tinc un blog de viatges que es diu El món ens espera i un Instagram també especialitzat en viatges en família que es diu @normals.
1: Doncs la Norma Lebrero ens parlarà de les tres repúbliques bàltiques. Aquestes són, de nord a sud, Estònia, Letònia i Lituània. Tres estats que van assolir la seva llibertat a principis dels 90 i que entre tots tres sumen aproximadament uns 6 milions d'habitants. De seguida sabrem més coses de com visitar aquestes tres repúbliques i començarem parlant de Letònia, el país del mig, amb bandera de dues franges horitzontals de color grana i una de blanca al mig. Poc més de 1,8 milions d'habitants i Riga com la seva capital. Ens hi endinsem, com sempre, amb música autòctona. Som-hi!
2: Riga és una ciutat super petiteta, senzilleta, que es pot veure en un dia, perquè tampoc té masses coses, eh? Vull dir, el centre és petitó i es veu molt fàcilment. Però és la ciutat amb la concentració d'edificis d'Art Nouveau més gran d'Europa. Llavors, vas passejant i és una delícia, és una cucada. No té res especial, no? Però més enllà d'això, doncs, hi ha això, la Casa dels Caps Negres, que és com la plaça principal, hi ha una altra que és l'edifici dels Tres Germans, la plaça de Catedral, que també és molt bonica, es pot pujar a l'església de Sant Pere, que també hi ha unes vistes molt xules, i té aquest caire, encara molt soviètic, també, amb edificis molt formigó, no? Allò al mig de la... que fan aquest contrast. I a més, hi passa molt a prop un riu i llavors aquestes ciutats soviètiques són molt comunes, aquestes antenes soviètiques, fan de televisió, i des de la mateixa torre es veu la de Riga, té una forma triangular que dius, què fa aquest coet aquí al mig, no? Són aquests contrastos d'aquestes ciutats que encara conserven aquestes peculiaritats de la Unió Soviètica que són molt xules. Són edificis molt elegants, la majoria pintats de color rosa. Per exemple, el de la Casa dels Caps Negres, que està a la plaça principal, és un edifici que acaba amb una estructura dentada, com si diguéssim, una escala, molt semblant a la Casa en Batller, per exemple. Però és un edifici de color terrós, molt cridaner, ple de decoracions, d'estàtues amb diferents motius, no? Llavors, també és una plaça que el sol li dona tot el dia i llavors es va projectar l'ombra d'aquest edifici a la plaça i la veritat és que és molt bonic. Una de les visites que vam fer va ser al Museu de l'Ocupació i ens va sorprendre molt perquè estava molt adaptat a fer aquesta visita amb nens, perquè a cada sala hi havia el que és la informació estricta del Museu de l'Ocupació, no, per adults, per entendre aquell període, però hi havia un raconet amb una vitrineta que els nens havien de buscar i hi havia un osset. Llavors, mentre ells s'entretenien, no, a buscar aquestes figuretes, tu podies dedicar més a fer la lectura de la informació que hi havia al museu. També és molt didàctic, eh? Hi ha sales en què recreen camps de concentració, si no recordo malament, i una mica com va ser aquest procés que va viure la ciutat i que ens reneguen moltíssim. Ens va sorprendre molt. També va coincidir molt que era l'any de l'ocupació d'Ucraïna i es notava aquest sentiment de rebuig a l'ocupació dels russos. Llavors, al costat, o molt a propet, que es pot anar amb bus o amb tren, hi ha el poble de Jurmala, que està al mar, és un poblet costaner, que és el poble d'estiueig de l'època russa, de tots els russos tenien les seves cases, els seus grans palaus allà, no? Llavors, totes aquestes cases es conserven, hi ha fins i tot una església ortodoxa superxula, i ara és el gran el poble on encara es conserva aquesta tradició d'estiueig. És una escapada que es pot fer així, d'un dia anar i tornar, i és molt agradable. Hi ha també el parc natural de Kemeri, que està molt al costat. Són parcs naturals, clar, com hem explicat, no hi ha muntanyes en aquest país, i llavors el que hi ha són grans llacunes, estanys, llacs, boscos. Llavors el que han fet són trajectes amb passarel·les de fusta per visitar-los, i el de Kemeri és un d'aquests. Llavors, més cap al sud, hi ha el de Tervet, que nosaltres sí que vam anar a dormir. És un parc natural, és més boscós, no hi ha tantes llacunes en aquest, però hi ha un parc molt dedicat als nens, que en aquest cas ens interessava perquè tu fas l'entrada i pots fer una passejada per dins el parc i et vas trobant diferents elements de fusta. Per exemple, un poblet dels nans, tot de fusta, i els nens poden entrar, sortir, molt xulo. Un poblet dels bolets, i també el mateix. Hi ha casetes de fusta on hi fan tallers. És aquesta concepció de l'oci en família a la natura que aquí no tenim explotat i que, en canvi, allà ho tenen com molt per la mà, que li donen molt de valor. Baixant des d'Estònia, vam creuar Letònia pel centre. Al centre hi ha una part que hi ha diversos castells, el de Sigul, el de Turaida, i justament un dels pobles que més ens va agradar va ser Valga. Valga és un poble que està fent frontera entre Estònia i Letònia, amb la particularitat que mig poble forma part d'Estònia i mig poble forma part de Letònia. El límit fronterer és un riuet, molt d'això, i llavors hi ha diferents camins que el creuen, que eren les antigues fronteres, i ara pues, és inexistent. Ara no passa res, no hi ha frontera, però durant molts i molts i molts anys hi ha hagut una frontera física, i els veïns expliquen, no, que per anar d'una banda a l'altra doncs havien de passar cues i cues de controls abans que fos Unió Soviètica, que havíem de passar controls fronterers molt, molt, molt estrictes, i que era com una odissea, no, anar d'una part del poble a l'altra. I ara, justament no hi ha res, òbviament, hi ha un gronxador que et permet, un gronxador gran, d'aquests de fusta que caben 4 o 5 persones, i et balanceges i vas d'un país a l'altre, no? De Letònia a Estònia, i t'estàs balancejant entre dos països. El castell de Toraida és un dels que es pot visitar, també hi ha el de Sigulda. No són castells medievals en si, són més contemporanis, més, són xulos per això. Aquesta zona també té moltíssimes coses per veure. Nosaltres vam fer un tastet de passada i és un lloc que també es fa molt de rafting, per exemple, molts esports d'aventura. Hi ha moltes coses per fer.
1: Moltes coses a fer a Letònia i moltes coses a explicar als sendes, però serà en el proper capítol. Salutacions de qui ha fet possible aquest programa, l'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a redacció i qui us parla, Jaume Monés, edició i presentació. Escolteu quan vulgueu i des d'on vulgueu els sendes a l'apartat de podcast del web de la xarxa Més o bé a qualsevol de les 35 emissores municipals que l'emeten. Us esperem en el proper programa. Fins la setmana vinent i que tingueu una molt bona ruta.

0: Salut, què tal, com esteu? Hi ha un proverbi xinès que diu que el camí més llarg comença amb la primera passa. Nosaltres ens ho expliquem perquè ens agrada que us animeu a seguir les nostres propostes a l'hora de fer senderisme, excursionisme o viatges. Sempre hi ha un punt d'inici. No li tingueu por i deixeu-vos portar. Comencem un nou trajecte de 25 minuts que sobrevolarà 3 indrets. 3 racons de món que presentem primer en el nostre sumari. El far del Cap de Creus, el segon més antic de Catalunya, acull, a la planta baixa, l'espai Cap de Creus, una instal·lació que és punt d'informació del Parc Natural del mateix nom i que té diverses sales que divulguen l'excepcionalitat d'aquest extrem del país. Univers de roques torturades pel vent, l'aigua i la sal. Ens en parlarà la tècnica del parc, Montserrat Pasqual. Avui el programa és molt empordanès. Deixarem l'alt i anarem cap al baix, perquè la proposta senderista del Xavi Tió ens portarà a fer una ruta circular suau pels seus terraprims, un 5 en 1, que passarà per Corçà, Púbol, Rupià, Parlavà i Casavells. I encara ens quedaven coses a explicar sobre les Lofoten, i en aquest programa no deixem absolutament res pendent. La Maria Pilar Cabrerizo ens parla dels aspectes més importants que hem de tenir presents com a viatgers en planificar un viatge cap a aquest arxipèlag noruec. Moment de posar-se en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Un immens escampall de roques desgastades, amb un ventall cromàtic que va del marró fosc a l'ocre, passant pels ataronjats. L'agonia del Pirineu just abans de lliurar-se al mar. Un Mediterrani que aquí també adquireix una àmplia paleta de colors. Roca i mar. Costa retallada plena d'entrades i sortides, de penya-segats víctimes de constants escopinades d'aigua salada, pentinades per la tramuntana. Clapes de matolls punxeguts i coriacis. Austeritat, duresa, bellesa extrema. Així és el Cap de Creus, l'extrem nord-est del país, el Finisterre català. Una gran peça de terra envoltada de mar per 3 de 4 cantons, amb uns valors excepcionals per la seva geologia i per albergar una flora i una fauna que s'adapta a aquest medi feréstec i hostil. Un accident geogràfic que quasi a la totalitat de la seva superfície és parc natural des del 1998. El primer de caràcter marítimo-terrestre, i és que d'un total de 13.886 hectàrees, gairebé 3.000 són sota l'aigua. De la part terrestre, en el seu extrem més oriental, elevat 85 metres sobre un penya-segat, hi ha l'Espai Cap de Creus, un centre divulgatiu que obre de març a novembre de 10 del matí a 3 de la tarda i que l'estiu, de juny a setembre, amplia l'horari de 10 del matí i fins a les 6. És als baixos del far del Cap de Creus i divulga en 3 sales l'excepcionalitat d'aquest lloc. Ho comenta la tècnica del parc Montserrat Pasqual. Aquesta és la primera sala.
1: Una sala amb unes fotografies espectaculars de mar, roques, on podreu observar les diferents tonalitats de blau que té l'aigua del mar a Cap de Creus o el paratge de Tudela, que està just aquí al costat, amb les seves peculiars roques que tenen noms i cognoms, no?, que han estat pintades per artistes com Salvador Dalí.
0: A la segona sala es parla de la geologia i dels minerals del Cap de Creus, un espai axial, que vol dir que la roca mare ja ha emergit en superfície.
1: Sabem que aquí a la punta afloren roques molt antigues de Catalunya, o sigui, aquesta mateixa roca, la seva arribada al mar, essent rentada per el vent i essent rentada per el mar contínuament, està la roca viva aflorada. Llavors els geòlegs, per ells això és com llegir un llibre directament, i d'aquí poden estudiar aquests processos que s'han donat en d'altres llocs dels Pirineus a sota terra. Podem trobar esquistos foscos, veiem filons clars i infiltrats, veiem pegmatites. Aquí s'explayaria molt més un geòleg, però sí, es pot disfrutar veient tots aquests plegaments, totes aquestes cisalles i directament des de la roca.
0: Paisatge que és el resultat d'una combinació d'elements. Ja hem parlat dels geològics, però n'hi ha d'altres, cabdals, per tal de configurar-lo. El clima, l'aigua, la flora i la fauna. Tot queda recollit a la tercera sala.
1: Finalment, una sala més de panells expositius amb tots els efectes que han tingut sobre aquestes roques, doncs el vent, la tramuntana, la salinitat, però també a nivell geològic què ha passat, no?, amb l'estructura, aquests plecs, aquestes cisalles, o com s'han interrelacionat diferents materials. Això acaba amb una explicació, no podíem evitar-ho, estem en un parc natural, no?, dels diferents hàbitats terrestres o marins o les espècies que es poden observar.
0: Doncs parlem una miqueta de la flora del Cap de Creus. La salinitat, l'irregular règim de pluges mediterrànies i, sobretot, el fort vent de tramuntana fa que molt poques espècies vegetals hi prosperin. És el reialme dels llentiscles, les argelagues i d'altres espècies, algunes d'endèmiques, que ens descriu la Montserrat Pasqual.
1: No trobarem qualsevol planta aquí i llavors la flora que trobem és molt característica. A més, tenim una flor endèmica del parc de Cap de Creus, vol dir que de tot el món només la trobem en el Cap de Creus i just a la punta de Cap de Creus, que té el nom de Ceceli de Cap de Creus, el qual és única a tot el món i que fem seguiment des del parc com una de les peces molt interessants i singulars d'aquesta zona. Però és que a més podem trobar altra flora singular, com coixins de monja, petits matolls baixos, punxeguts o ensopegueres, que també són unes flors petites típiques dels penya-segats mediterranis, càdecs, aquests bosquets de càdecs que serien més matollar.
0: I quan a la fauna, el més destacat, té ales. Hi ha una bona colla de rapinyaires i d'aus migratòries que fan parada i fonda entre les torturades roques i penya-segats del Cap de Creus.
1: El ser un cap que entra cap a dins del mar, doncs és un lloc d'avistament molt bo de cetacis o d'ocells. El pas d'ocells en aquesta zona és molt interessant. El fet de sortir dins del mar obliga a passar determinades espècies i per això també es fan seguiments des del parc de tota aquesta varietat. Podem observar això, ocells marins com mascarells, bàldrigues, cendroso, balear o gavines, xatracs, i també altres espècies migradores, que al final estem en el pas dels Pirineus. Els ocells l'han de travessar o per els colls o per al mar o superar-lo com puguin el seu viatge.
0: Segons temporada, el visitant de l'espai Cap de Creus podrà accedir a una quarta sala d'exposicions temporals. I en sortir a l'exterior contemplarà el majestuós far, el segon més antic de Catalunya, construït l'any 1853 i que fins al 2002 va tenir faroners en actiu. La darrera, de fet, va ser faronera, l'Elvira Pujol. Des d'aquí podem fer cames a unes quantes rutes a peu.
1: En el que és la punta de Cap de Creus, just en el lloc on hi ha el far de Cap de Creus, comença un itinerari que fa tota la volta al far i llavors aquest mateix itinerari o fas tota la volta al far i a la punta de Cap de Creus, o hi ha una volta més petitona en què baixes fins a la cova de Cinfern, que també és un lloc molt recomanable de veure, com el mar està fent la seva feina a nivell geològic i pots tornar doncs, amb una volta més petita, o sigui, serien dues voltes. En la cova de Cinfern es calcula doncs, que és un quilòmetre, entre l'anada i la tornada, doncs, un quilòmetre 300, una dificultat mitjana, per tant, haurien de tenir tres quarts d'hora, una hora, i tota la volta sencera estaríem parlant de 2,5 quilòmetres, que podents en aniríem cap a les 2 hores.
0: Caminades que ens inseriran en un paisatge màgic i oníric, com ara l'anomenat Pla o Paratge de Tudela, una petita treva plana envoltada de roques molt a prop de la Cala Colip. Un lloc tan excepcional que, fins i tot, s'hi va demolir 430 habitatges d'un gran complex turístic per tornar-lo a l'estat natural original. La Montserrat explica els encants que havien atret l'especulació fins a aquella raconada als anys 60 del segle passat.
1: En aquest paratge s'hi poden observar algunes d'aquestes roques que jo dic amb noms i cognoms, no? Que tenen nom. Ja és Escamell, com la Roca Cavallera, que és la que va inspirar el gran masturbador de Dalí, o les de Cala Culleró, que es poden identificar en múltiples obres de Salvador Dalí. Llavors, en l'itinerari mateix estan marcades perquè la gent ja els busca i realment impressionant com s'ha modelat una roca fins a arribar en aquestes figures tan emblemàtiques.
0: I com a caminaires no podem oblidar que som en un parc natural i que, a més, si voltem pels voltants del far i pel Cap de Creus mateix, o pel Cap Norfeu a Roses, o per l'illa Desencalladora, a més, som en un reserva natural integral, la màxima figura de protecció que tenim. Per tant, com explica la Montserrat, no es pot sortir del camí marcat i cal seguir una colla de precaucions.
1: Sempre molt recomanable anar ben calçat, hem parlat que és una zona feréstega, amb la roca viva a la vista, i evitar les hores de més sol, sobretot en temporades de calor, i portar aigua si són temporada estival també. I especial atenció quan la roca està mullada per no caure i també en episodis de tramuntana forta, perquè és un dels llocs més exposats que tenim també.
0: La Montserrat Pasqual recorda que, a causa de l'aglomeració de visitants, s'ha regularitzat l'accés de vehicles al parc natural en un període que comença tots els caps de setmana des de Setmana Santa, que continua durant tot l'estiu, els mesos de juny, juliol, agost i setembre, i que segueix els caps de setmana de tardor i fins al novembre, de 9:45 del matí i fins a 9:45 de la nit. Hi ha una alternativa, d'aparcar al Corral d'en Morell, a Cadaqués, i pujar a busos llançadora que recorren i fan parada a diferents indrets, permetent al visitant muntar-se la seva pròpia ruta. Informeu-vos-en a la pàgina web del Parc Natural del Cap de Creus.

0: Sendas.
1: Ja us havíem dit que avui tenim un programa molt empordanès. Passem de l'Alt Empordà, perquè ara hem anat al Cap de Creus, hem fet aquesta immersió en aquest paratge espectacular, feréstec, salvatge, agrest i tots els qualificatius que li vulguem dir, d'aquests que tant ens agraden, per anar cap a un altre una mica més amable, més suau, més dolç, més plàcid. Que sí, Xavi, tio? Com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: I és que l'Empordà és terra de contrastos.
2: Doncs, precisament, avui tornarem a caminar per una comarca que d'entrada no associaríem massa amb la muntanya, però que permet unes caminades força interessants. Com deies, ens referim al Baix Empordà, una comarca que no té massa caràcter muntanyenc, més enllà del massís de les Gavarres, i que tendim a associar més aviat amb la plana, la plana empordanesa. Doncs, en concret, des de Corçà, us proposo una caminada circular en sentit horari, que ens enllaçarà un seguit de pobles amb un patrimoni notable, en un entorn rural paisatgísticament molt agradable, en què passarem diversos fonts, masos aïllats i algun forn de calç, i el que farem és que des de Corçà farem cap a Púbol, d'allà anirem fins a Rupià, després passarem per Parlavà i, ja completament planers, ens acostarem a visitar Casavells abans de retornar a Corçà i aprofitar per visitar el poble.
1: Doncs ja ho veieu, un 5 en un. 5 pobles en una sola excursió. Bé, comencem.
2: Doncs anem a començar a caminar a la plaça del Firal de Corçà, sota uns plataners grandiosos, vora l'església de Sant Julià i Santa Basilisa i al costat de la riera de Rodonell. Ens sortim pel pont de pedra que la travessa i pel carrer Major anem a traspassar la carretera per on hem arribat al poble. Passem pel costat d'una antiga bòbila reconvertida en restaurant i brocanter i ens enfilem a creuar la part nova del poble. El que fem després és ens sortim per una pista que entre sembrats i un bosquet d'alzines ens du a traspassar de nou la riera de Rodonell, ara a Gual, i per una carretereta asfaltada anar a passar per Ranyells. És una zona d'antigues masies disperses i xalets nous. Passem la Font d'en Cuní, obrada de principis del segle XIX. Més endavant passem la Font de l'Ilou, sota uns arbres de ribera, i al cap de poc les restes d'un forn de calç. És el lloc on deixem la carretera per enfilar-nos cap a uns camps de cereals, oliveres i algun clap de bosc, que després ens baixa a Can Savalls, una bonica masia fortificada, amb finestres geminades a la façana, bastant curiosa. I aquí agafem el camí de Cassà de Pelràs, que ens mena a passar per una àmplia zona del grandiós viver de plantes de Can Planes. Veiem milers i milers d'arbres ornamentals de tot tipus en llarguíssimes fileres. Veiem avets, arços, boixos, cedres, xipresos d'un munt de varietats, plataners, palmeres, figueres, freixes, ginkgo biloba, hibiscus, llorers, magnòlies, moreres, oliveres, pins, alzines de tot tipus, en fi, un devessall de tipus d'arbres. Passem per la masia de Can Planes i de seguida arribem a Púbol i entrem pel carrer Major, que ens du a una preciosa plaça Major, petitoneta, i anem a passar pel castell de Púbol, actualment Casa Museu Castell Gala Dalí. És un edifici medieval del segle XV que Dalí va regalar a Gala, la seva esposa i musa, i on va ser enterrada. Si coincideix que passem en horari adequat, podem aprofitar per visitar-lo. I després del castell, just al costat, passem per davant de l'església de Sant Pere i sortim del poble per la part alta, pel costat dels murs del castell. Després ja ens anem separant del poble, anem a passar tot un tram de camps de cereals i més finques de vivers diversos que ens du a traspassar la carretera C66 que ens ha dut a Corçà, i per l'altre cantó passem per darrere a Calatoia, una masia senzilla, i d'allà per entre camps i amb vistes del Montgrí al davant anem baixant suau cap a Rupià. Abans d'entrar-hi, però, passem una font, abeurador i safreig, tot en un, al costat d'un mur de pedra. Ens acostem a visitar Can Güell, una bonica masia amb elements modernistes. Passem la Font Nova, obrada i encaixonada a la riera de Rupià, amb unes escales de pedra que ens hi baixen, i ja acabem d'entrar al poble pel camí de la Font, que ens desemboca a la plaça d'Amunt, davant, en concret davant de l'església de Sant Vicenç, i d'allà anem a fer un vol pels quatre carrers del nucli antic, amb cases de pedra, de finestres gòtiques, poble bonic i molt ben posat. Acabem de fer la visita just a la plaça de Vall, on hi ha el castell de Rupià, i ens sortim per un porxo, que era un dels portals de les muralles, i d'allà, seguint la riera primer i després pel camí vell de Girona a Begur, acabem de baixar fins a Parlavà. Visitem el petit nucli antic amb l'església de Sant Feliu, ens posem completament a sud pel camí vell de Corçà a Parlavà i per entre un mosaic de finques agrícoles anem a fer una anada i tornada per visitar Casavells. És una altra població d'origen medieval situada a l'entorn de l'església de Sant Denís i on en destaca una garita de guaita en una de les cases pairals. Retornem al camí de Corçà i al cap de poc, passant per una bonica creu de terme, entrem al poble, al seu casc antic medieval amb carrers estrets on les cases ensenyen el seu patrimoni històric. Observem l'església de Sant Julià i Santa Basilissa, d'origen romànic, que té adossada una gran torre campanar, tot just al costat de la bonica i acollidora plaça del Firal, on tenim el cotxe.
1: Avui hem fet un programa molt de linià perquè hem parlat del Cap de Creus, on hi ha Port Lligat, que era un dels llocs de residència de Salvador Dalí, i hem parlat de Púbol, on és enterrada Gala. Bé, anem al que toca, que és ara fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
2: Estem parlant de 18 quilòmetres.
1: Per lligar aquests 5 pobles, no oblidem, Corçà, Púbol, Rupià, Parlavà i Casavells. Temps invertit.
2: Doncs estem parlant d'unes 5 horetes de caminada efectiva, però que ens hi passarem quasi tot el dia, per poc que ens entretinguem a contemplar tot el patrimoni arquitectònic.
1: Segur que sí. Desnivell.
2: Desnivell, estem parlant de 165 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: No hi posaria més que 1,5/5, més que res per la distància.
1: Quines referències trobarem?
2: A Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió, com bé deies tu, amb el nom Corçà, Púbol, Rupià, Parlavà, Casavells, d'un usuari que ja ens és força conegut, que es diu Arill, que ja hem seguit en d'altres ocasions.
1: Molt bé, doncs, Xavi, ens retrobem la propera setmana.
2: Salut i República.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, em dic Maria Pilar Cabrerizo i tinc un blog de viatges que es diu Viatges 2.0. Avui us parlaré de les illes Lofoten.
1: En dos episodis, la Pilar ha explorat de punta a punta, podríem dir, la carretera del Rei Olaf, la E10, que recorre els principals pobles i llocs interessants de les Lofoten. Des de l'extrem sud-oest, el poble d'O, continuant pel bellíssim Reine, un poble de postal. La capital és Volvaer, el pintoresc Henningsvaer, les esglésies vikingues de fusta, el poble museu de Nusfjord i un munt de coses més. Com que suposem que us han vingut ganes d'anar-hi, tenim preparat per tots vosaltres un bonus track de recomanacions de viatge. Preneu nota dels consells de la Pilar, tercer i darrer capítol dels Quaderns del Viatger, dedicat a les Lofoten.
3: Com arribar fins a les Lofoten? Per arribar fins a les Lofoten, vols directes des de Barcelona no n'hi ha. Heu de fer una parada que jo us aconsello que la feu a Bodø, perquè Bodø és el lloc que es pot anar després més directe, que podeu anar amb ferri. Aconsello un dels dos viatges, anada o tornada, fer-lo amb ferri, perquè són 3 hores i mitja, però també amb un paisatge excepcional i privilegiat, i també hi ha la companyia aèrea d'ells, Wideroy, una companyia de vols interns, que això sí que és 20 minuts arriba a les illes des de Bodø. També podeu anar des de Tromsø, però ja el camí és més complicat. Des de Tromsø es pot accedir amb cotxe, no cal agafar ni ferri ni avió, es pot accedir amb cotxe, però clar, hi ha les Vesterålen en el mig i són 400 i escaig quilòmetres. Amb el ferri jo penso que és una molt bona solució, perquè el viatge en ferri ja en si ja és un espectacle. Va parant en diferents poblets que són un encant tots, i encara que no baixis, des del vaixell els pots veure. I en el nostre cas vam tornar amb avió perquè els horaris dels ferris no se'ns deien gaire, i bueno, l'avió és un moment. Són aquests avions petitons que amb res 20 minuts vam estar de nou a Bodø. Les Lofotens tenen aquesta tradició de secar els bacallars, que ells els diuen skrei, i per tant, doncs, tot el que sigui peix és el seu fort. Les sopes de peix, jo ploro encara quan les recordo, són boníssimes a tots llocs. I com sempre fa un temps que ve de gust prendre't el, sobretot si vas a l'hivern, però nosaltres a l'estiu també paràvem a fer la sopa de peix. De carn en mengem molt poca, jo ho dic perquè anava amb la parella del meu fill que no li agrada el peix i ho va passar una mica malament, perquè carn no en mengem pràcticament. Bueno, costa de trobar. Ren i potser una mica d'avet també pots trobar, però no a tots llocs. La majoria de restaurants estan especialitzats en peix. Els noruecs, com quan pares a menjar, els preus ja són elevats, i quan pares a menjar, l'aigua sempre està inclosa, perquè sempre tenen aigua gratuïta, cafès i tés gratuïts als restaurants que hi vagis, doncs acabes bevent aigua, si no et vols arruïnar, si no, doncs sempre pots prendre un bon vinet, no? Tu pensa que, per exemple, una sopa et pot costar al canvi uns 20 euros. Per tant, si fas un àpat complet, és que de 40 euros per persona no et baixa. Amb aigua. Si li poses el vi, ja ve de 50 en amunt. I a més és això, com més graduació té la beguda, doncs més cara és. I clar, són intocables. Pel que fa a l'allotjament, jo sempre recomano que la gent reservi, sobretot si vas en temporada alta. Nosaltres vam anar a l'agost i hi havia gent, cal reservar. Si aneu a l'Slofoten, jo crec que us heu d'allotjar sí o sí en un rorbo. I em direu, què és un rorbo? Doncs el rorbo són les antigues casetes de pescadors, aquestes que us deia, i que ara doncs, les han acondicionat com apartaments i realment us heu d'allotjar en un rorbo perquè val molt la pena. Per fora és la típica caseta de fusta i per dins és un apartament, vull dir que estan amoblats molt bé, amb el seu menjador, amb els seus sofàs, a les seves habitacions, estan amoblats com podria estar amoblat qualsevol apartament. Parets de fust, i jo recordo el que nosaltres vam estar a Svalbard, que a més des de totes les finestres de tot l'apartament estaves a dins de l'aigua, tenies els vaixells allà al costat. Si no hi ha rosbos, també hi ha hotels normals, típics i tòpics, els Scandic i tots aquests, n'hi ha molts, i també hi ha apartaments normals, però si podeu, perquè a més econòmicament, si ho busqueu en temps, no és més car, jo recomano un rorbo. Quan al temps nosaltres vam tenir força sort, vam anar al mes d'agost i tot i que anàvem amb jaqueta, vam tenir un temps bo. Només el dia del Museu Viking, sí que quan vam caminar aquest quilòmetre i mig que us he dit abans, fins al Dracar ens va ploure i quan vam arribar al Dracar plovia i per un moment vam estar pendents de que sortís o no a navegar, perquè aquests vaixells quan plou molt no surten a navegar. A més és que et mullaries molt perquè no tens on amagar-te. Va ser l'únic moment que ens va ploure una mica i vam tenir sort perquè va parar i vam poder navegar. Si vas a l'hivern, fred intens, però les temperatures poden baixar de menys 20 graus o més. També és una època que tens possibilitats de veure aurores boreals, que també és un plus. Noruega és un indret car. O sigui, car, us costarà car menjar, tot és car. Clar, llavors, si t'allotges en un apartament, que és el que jo aconsello, doncs, com a mínim els sopars o els esmorzars, el que són les despeses, no? I ja saps que quan sortis a dinar al migdia, que aniràs a dinar, t'hauràs de rascar una mica la butxaca. Un color, evidentment, és el vermell. El vermell de les cases de pescadors és el color de l'Slofoten, que contrastant amb el verd a l'estiu i amb el blanc a l'hivern, que fan aquest paisatge tan fantàstic. Una olor, l'olor de peix, i si em dius la de sopa de peix, aquesta és l'olor per mi de l'Slofoten. En quant a un so o una cançó, això ja és molt subjectiu. Jo, a mi l'Slofoten em venien Beatles al cap. De fet, el reel que vaig fer quan vaig tornar de l'Slofoten li vaig posar Let It Be perquè és que era la cançó que pensava que li anava, no? I també és una mica deixa fluir, no? Deixa viure. Pren-t'ho amb tranquil·litat i gaudeix d'aquest paisatge.

Ho hem de deixar aquí. Gràcies per escoltar-nos un dia més. Ja sabeu que podeu retrobar els nostres continguts al web de La Xarxa Més, a l'apartat de podcast. El Sendes és un programa de Ràdio Martorell per La Xarxa Més que s'emet a 35 emissores de tot Catalunya. I el fem possible l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, el Jaume Monés, a l'edició i presentació. Us esperem al proper programa i, mentrestant, recordeu que el més important és fer camí i gaudir-lo. Fins la setmana vinent. Bona ruta.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
2: Bé, molt bona tarda, amics. Nosaltres ja tornem a estar aquí. Avui el Joan ens ha fet una mica allò que diu no em trobo bé i no vinc. Val, bueno, però ara també el deixarem que descansi, oi? Què tal, Eli?
3: Què tal? Bona tarda. Com esteu?
2: Estem. És molt important. Jordi?
4: Molt bona tarda, família.
2: Bona tarda. Bé, doncs avui parlarem de moltes coses, fins i tot a la llei del tercer sector que enfila la recta final cap a una aprovació que ara fa res, només mig any, no ho aprovaven, i ara sí. Vale, ja en parlarem d'això.
3: Uau! Ah, pues venga, o comencem per això, com vulguis.
2: No, sí, és igual, tant és una cosa...
3: Home, com... ja que l'has anunciat, és comencem que... per aquí.
2: La veritat és que m'ha sorprès molt. Això és una notícia que ha sortit avui i, bueno, estem parlant de la Comissió de Drets Socials i d'Inclusió que aprova amb un ampli suport el dictamen de la ponència d'una llei que va decaure a l'anterior legislatura. O sigui, quan encara no governaven els socialistes, això està més clar que l'aigua. Llavors, aquesta llei doncs, ha tingut doncs, una combinació de partits polítics que estan d'acord amb aprovar-la. I com que l'altre dia, i això aprofito per dir-ho, a Cornellà, al tercer sector se li va donar un premi a la seva eficàcia dins el camp de la salut mental, doncs la veritat em penso que això queda com que és una informació molt bona, no? I llavors doncs, tindrem aquesta llei. Quan estigui detallada, que l'article que tinc ara no detalla massa, en parlarem en profunditat, però bé, vull dir, pensem que a partir d'aquest moment el tercer sector serà, com es diu, cap i casal, no?, de tot el que representa l'ajut a qualsevol família, agrupació, vull dir, fundacions i tal, perquè la salut mental sigui o tingui un protocol que veritablement sigui eficaç i contundent. N'has sentit a parlar d'això, Jordi?
4: La veritat és que no massa.
2: N'ha sabràs, doncs ja en sabràs. Perquè tinc aquí l'article, val?
3: Home, al final tot el que sigui per millorar,
2: hombre,
3: doncs és igual en el sector que sigui, no? Però el sector terciari, o sigui, el tercer sector, que és el doncs, més vulnerable, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, el social, tot el que és l'ajuda i tot el que és el suport, al final són recursos que es necessiten i que són demanats.
2: Bàsics, són bàsics.
3: Exacte.
2: Protocols a tota marxa, sí senyor. Va, què portaves?
3: Ah, digue. Sí, una mica també va...
4: Tot el que siguin recursos,
3: exacte,
4: no? I mitjans,
3: és sumar.
2: Sí,
4: i vagi encaminat cap a la millora, no? És
2: bàsic, clar.
4: Sí, sempre suma.
3: Sí, perquè al final el que volíem plantejar avui també és si es parla suficientment de salut mental. Perquè...
2: Jo sí.
3: Clar, o sigui, com a president de l'associació Baix Llobregat Salut Mental, evidentment que has de parlar sobre salut mental i has d'estar al voltant, no? Però en general es parla avui dia més o suficientment de salut mental?
2: Jo voldria...
4: Com a salut mental? Clar, jo penso, no? Al final és com... Potser hi ha gent que està parlant de salut mental però sense saber que allò és salut mental. Què vull dir? No? Al final, quan tenim espais, no? No? Potser et diria terapèutics, però potser a vegades no el reconeixen com a tal. No? Al final no són dirigits cap a això, però sí que és veritat, quan un parla d'allò que li fa sentir malament, quan un parla d'allò que li incomoda, quan algú parla d'allò i diu, escolta, doncs això a mi crec que no em quadra, no? O no em fa sentir bé, o no? Quan parlem de sentiments, no sé si estem parlant de salut mental, no? Perquè al final tot afecta.
3: Clar, és que què és salut mental, primerament, no? O sigui, hauríem de definir exactament què és salut mental, doncs tot el que afecti mentalment, però què vol dir això? O sigui, que hi hagi un diagnòstic al darrere o que hi hagin emocions, com diu el Jordi, i que només parlem, doncs, de, per exemple, de com t'afecta una situació en concret, perquè al final, si això t'afecta, en el teu dia a dia, mentalment també t'està afectant. I per tant, al final és...
4: Per tant, pot derivar en un problema de salut mental.
3: Exacte.
4: Sí, no? Per tant, no... tot i potser que no parlem obertament sobre un problema de salut mental, sí que estem fent prevenció de cara a que això no passi.
2: No? Jo penso que les dificultats mentals són de diferent índole, vull dir, hi ha potències que són, o sigui, hi ha persones que ho pateixen molt i persones que no tant, no? Llavors jo penso que el sol fet de parlar d'aquestes diferències i de l'estructura que hi ha muntada, no? Perquè veritablement això pugui arribar a ser una cosa assimilada socialment, no? Mira, l'altre dia vam parlar de la pel·lícula d'aquesta de la dificultat del Tourette. L'heu vist, aquesta pel·lícula, ja?
3: Sí.
2: Doncs la veritat és que veure aquella pel·lícula és com un aprenentatge molt potent del que representa una problemàtica mental, perquè, bueno, més potent allò, i a més és real com la vida mateixa. O sigui, que està basat en una realitat, no? En el personatge. Llavors, lògicament, tot el que planteja la pel·lícula aquella és que ha de sortir de la nostra mirada com a conjunt, com a col·lectiu, doncs entendre què passa amb una persona com aquella, que veritablement doncs està fora de joc, no? I llavors de quina manera això es creu i s'està convençut que això és el que ja és bàsic perquè aquella persona se senti acollida, no? Com per exemple amb la infermera que troba i que l'ajuda fins a la mesura o fins dalt de tot, doncs això ja és tractar la problemàtica. A mi em va agradar molt, aquesta pel·lícula, la vaig trobar tan potent.
3: Són històries reals,
2: sí.
3: I al final quan són històries reals d'alguna manera estàs empatitzant molt més amb aquesta persona, la seva família, el seu entorn. O sigui, al final també és, no necessàriament hem de tenir un diagnòstic al darrere per parlar de salut mental.
2: Tampoc.
3: O sigui, al final és simplement, com deia el Jordi, o sigui, és, com estàs? És una pregunta molt, sembla molt simple, però realment quan tu contestes al com estàs, aquí pots dir, doncs estic malament, estic amb depressió, estic enfonsada perquè ha passat no sé què, estic sota tractament, estic a l'atur perquè he perdut no sé què. O sigui, al final és com t'afecta el teu dia a dia, doncs els teus hàbits i a la teva vida, no?
2: A la integració social en la qual estàs gaudint o patint, no?
3: Exacte. Vull dir,
2: en aquest cas.
3: O sigui, al final contestar el com estàs potser és molt més difícil realment, si vols aprofundir una mica en realment el teu estat d'ànim.
4: Al final, la típica resposta aquesta de com estàs, bien
3: o te cuento. Bien o te cuento, sí.
4: Bien o te cuento.
2: M'ho estàs explicant o bé jo? T'ho explico jo.
4: No, si vols, et dic bé, que és el que vols sentir, o si vols realment t'explico com em sento, com estic, no? Realment com em trobo.
2: No? Creus que és bàsic això, que expliquin com se senten?
4: Sí, jo crec que és important saber identificar, no? Primer de tot, és un exercici que has de fer tu mateix, no? Amb tu mateix, per saber posar nom a les emocions que tu sents, no? És a dir, com et sents tu realment en la teva vida personal, en la teva vida, no sé, professional,
3: en parella,
4: no? La teva vida amorosa, en general, no? Amb la família, no? Al final és com et sents tu en aquests diferents aspectes i al final també saber què és allò que t'incomoda, no? Intentar establir per què t'incomoda, no? Per què et fa estar malament o per què et fa estar bé, no? Al final no només hem de parlar sobre allò negatiu, no? Al final també és important també saber què és allò que ens fa estar bé també per redirigir el focus del nostre malestar, no? Inclús fins i tot saber què és el que ens fa sentir bé per redirigir a vegades el nostre malestar cap al nostre benestar.
2: No. I creus en això, tu?
4: Bueno, al final, si només penses en allò que et fa estar malament, són pensaments negatius tota l'estona. No sé.
2: A mi, no, és que no fa gaire que una de les psicòlogues que tenim en algun grup ho va dir. Diu, és que un, quan està malament, ha de veure de quina manera canvia la seva dinàmica precisament per estar més bé. Això l'ajudarà a millorar.
4: Sí. Ah, si només penses en allò que et fa estar malament, doncs al final és com una actitud, no? No, un estiu personal que et fa no veure la resta, no? Jo crec que és important poder, no?, redirigir aquest foc de malestar, no? Bueno, què em fa estar malament? Vale, i què em fa estar bé? No?
2: Aconselles normalment a alguna persona que s'agafi alguna dinàmica que pugui saber, que pugui ser...
4: Bueno, al final jo sempre el que intentem és arribar al per què et fa estar això malament, no? Perquè al final, si no identifiques la causa, difícilment hi podràs intervenir. i si no hi pots intervenir, difícilment pots buscar una solució i, per tant, allò et seguirà en aquest provocant aquest malestar, no? Per tant, per una banda això, i per l'altra, doncs, mentre estàs en aquest procés, perquè al final, dit així, és com, molt fàcil, no? Al final és com, bueno, és que el caminar em fa mal la sabata, bueno, i què et fa mal la sabata? Doncs que m'hi ha entrat una pedra, bueno, doncs trota la pedra, no? Solucionem aquest problema i segueix caminant i cap problema, no? I tranquil. Clar, el problema és arribar a esbrinar quina és la pedra de la sabata.

0: cuenta, ¿no? I és el que diu el Jordi, si al final també és saber què és el que t'està passant per poder saber com gestionar el que et passa.
1: Com afrontar-ho, no?
2: Transformar en oportunitat una cosa que en principi és una queixa, és una incomoditat.
1: Clar, i al final també és important tenir amb qui poder fer això.
2: Sí.
1: No? Perquè hi ha vegades que dius, ostres, però si amb qui t'ajuntes, potser no t'ofereix aquest punt de vista, o si el teu amic, el teu col·lega, no? El teu terapeuta, qui sigui, no? Has de buscar, jo crec, una ajuda, no? Perquè al final, ostres, si estic sempre malament i em trobo malament i... Bueno, això, clar, això pot derivar a una problemàtica de salut mental.
2: A un agreujament, fins
1: bueno, i tot. Bueno, o a una crisi de convivència, una crisi en la parella, una crisi amb la família, una crisi, no?
0: Uh-huh. I quantes persones avui dia viuen o van sense aturar-se? O sigui, sense pensar que tenir temps per cadascun és important, també, per tal de veure com estàs, precisament, no?
2: Quina pregunta. Molt bona.
1: Bueno, i al final també saber racionalitzar, no?, l'ús dels recursos i inclús també també poder apreciar les petites coses, no?
2: El benefici de les coses petites, naturalment, vull dir, aquelles que no sembla que no li dones importància, que pum, vaig a pensar-hi a veure què passa, no?
1: I l'enfocament que fem de la nostra vida, no? També
2: buscant maneres i coses, sí.
0: Sí, heu comentat abans el tema dels pensaments, que era important de com estaven els teus pensaments, perquè d'aquesta manera tu podies anar doncs cap a una foscor, potser, si tu t'estàs dient que no podràs, segurament no puguis, però si tot al contrari, si et dius que si hi ha solució, si hi ha una oportunitat de sortida o de veure com puc solucionar això que em passa, segurament puguis trobar una solució. O sigui, al final és canviar el teu pensament. I m'heu fet pensar en un llibre que he llegit no fa gaire, que es diu lo que crees, lo creas. Lo que crees en tu mente, lo creas en tu realitat.
2: Realitat.
0: I parla, és molt interessant perquè parla de tot això de com canviar el pensament, pots canviar doncs al final la teva realitat, perquè si tu només estàs pensant en negatiu, el que obtindràs seran coses negatives. Si mires de trobar un canvi de pensament cap al positiu, doncs segurament totes les teves accions siguin més positives i per tant
1: aniran encaminades a resoldre aquella
0: situació.
1: Exacte,
0: hi haurà més motivació per aconseguir i tornar a fer més coses, per aconseguir més coses i al final aconseguir aquest positivisme del que parlàvem.
2: Després ens podem posar d'acord, em penso jo, amb les maneres de començar a fer això, ja no dic de fer-ho, de començar-ho a fer. I jo crec que hi ha maneres que són molt positives perquè són senzilles. Per exemple, jo moltes vegades m'he aturat a pensar en allò que fan algunes persones que recomanen que busquis un moment plaer de la teva vida, que t'introdueixis en aquell moment i veritablement allà trobaràs. A mi em costa trobar aquests moments, potser perquè no n'hi tinc cap o perquè no n'hi tinc molts llets.
0: Jaume, potser per tu els moments de calma són els on quan estàs a la ràdio.
2: Això sí, segur.
0: I per tu aquesta activitat et dona calma, et dona tranquil·litat. Per tant, ja l'has endut en el teu dia a dia, està dintre de la teva rutina,
2: sí, sí.
0: I no la veus com una activitat que et pugui donar calma, però realment...
2: Però m'acabes d'orientar d'una manera total, No, és que això també val molt,
0: Clar, al final són activitats que nosaltres fem en el nostre dia a dia, que són... que ens donen aquest plaer.
2: L'altre dia un amic meu em diu, escolta, jo estic d'acord amb la teva dona que tu has de deixar de fer coses. Vale?
0: I la teva dona segurament estarà també d'acord.
1: No. S'han compinxat.
2: Llavors ja vaig dir, no sabia que tenies aquesta confiança amb ella, però... I llavors vaig arribar a casa i vaig fer la... vull dir, allò, tu li has dit a aquell que...
0: Has
2: de deixar de fer coses? Diu, no. Clar, llavors vaig veure que d'una manera o altra tot era una qüestió d'ell i que, bueno, que dius tot el contrari del que has dit tu, no? Si jo aquí és on t'estic bé i m'hi trobo, com que ara hi haig de deixar-ho, al contrari, tu m'ho prenques, no? I em va fer, i ara m'hi has fet pensar tu precisament el dia que acabes de dir, no? Diu, hòstia, però sí. I, bueno, és un paio que...

0: ja li he esmentat més d'una vegada, és el pare de l'Evole, ell, aquell i llavors, doncs, bueno, estava orgullós del seu fill i tot, molt bé, i jo també, perquè també el conec. I llavors, doncs, em va sortir per aquí, vaig pensar, bueno, ja sé per on va això, però més o menys, havia de comprovar el que... Molt bé.
1: Per què són importants els espais que parlen de salut mental?
0: Jo penso que les persones estem per fer coses que siguin força transcendents, i això ens argumenta. Ens argumenta. Si les coses que fem són més aviat tant és això com allò, ens argumenta més relativament, no? Que tampoc és un desastre, si vols tu. Però, per exemple, jo vaig a veure una pel·lícula, te'n diré una altra, una diu No te oblidaré nunca o no sé què, i és una pel·lícula que és bastant tontorrona, no? Vull dir, bueno, és un paio que té un accident i després hi ha un altre que és amic seu, que el que busca la manera és de ser el pare de la criatura que ell ha deixat perquè s'ha mort, no? Llavors dius, bueno, quin argument més ben rebuscat, no? I en canvi, la que hem parlat, aquesta d'intractable, doncs aquesta és un argument que a mi em va arribar a dalt de tot, clar. Vull dir, és molt més important que no allò. M'entens? Jo crec que això és bàsic, no? Com més articles llegeixes d'aquests llibres que parlin sobre la problemàtica mental i les seves derivacions i filosofia i tot, vull dir, tu sabràs més, lògicament.
1: Sí, al final crec que trobar aquests espais on tu puguis reflexionar i puguis compartir amb altres persones que puguin estar en el mateix moment que tu, o que puguin estar en el moment potser on tu has estat, per tal de veure que no estàs sol o sola. I exacte. Que els problemes al final, si es comparteixen, poden aconseguir aquest benestar, arribar al benestar només explicant el que et passa amb una altra persona, potser un desconegut o desconeguda, però simplement el fet de compartir-ho ja fa que et deslliuris una mica d'aquest pes que portes a sobre.
2: Bueno, a vegades compartir-ho no és fàcil. No, segons, que va, segons compartir segons quines coses
0: has de veure la veria, el que ve.
2: No, vull dir que al final també el fet de compartir-ho, no, amb algú que li passa el mateix, doncs també és prendre consciència que no estàs sol. Al final som animals socials, necessitem estar acompanyats.
0: Això és bàsic,
1: Necessitem estar acompanyats, però
2: això no vol dir que en determinats moments busquis el teu moment de connexió personal, per estar sol, per connectar amb el teu camí, amb la muntanya, amb la naturalesa, amb el que sigui.
1: Però ens deixem ajudar? Perquè potser hi ha espai que tu pots parlar i tu pots compartir, però ens deixem ajudar en un moment donat que potser nosaltres no veiem aquesta sortida o pensem que podem resoldre sols.
0: Però tenim posada les antenes, home. Tenim posada les antenes i qualsevol que ens ofereix algun punt, doncs aquest punt...
1: Però és tan fàcil, realment?
0: No, no és fàcil, no.
1: Perquè moltes vegades potser ens quedem... Que no sabem què fer perquè no tenim els recursos, tot i que hi puguin ser-hi, però no sabem que hi ha persones o... No, o sigui, no sabem què ens passa.
0: Val. Jo he conegut moltes persones, clar, tu diràs, en un món del treball i tot això, i llavors jo vaig conèixer que jo tenia respecte amb tothom, val a dir-ho, que quedi clar això, però n'hi havia que, bueno, amb la seva família i que tot plegat el que era la seva individualitat i tal, li anés bé, ja n'hi havia prou, i a vegades presumia d'això, dic, ui, aquest s'aparta del que tu anomenes ara com a tal. En canvi, jo sempre procurava ser dels que, no, decidim coses que siguin cap al bé comú, no? Cap a nosaltres, no? No només nosaltres mateixos. Jo penso que això és una diferència, que la sintonitza, doncs, veritablement és millor, clar.
2: Bueno, al final és com tot, no? Hi ha gent que necessita unes coses per ser feliç o per estar bé, i n'hi ha d'altres que necessiten...
0: Una casa gran.
2: Bueno, una casa més gran, una roba més de marca, o un cotxe més...
1: Cadascú la felicitat la posa on vol, no? També, i al final...
2: El focus, no?
1: Per uns, sí, és tenir coses materials, per d'altres potser la felicitat és una altra cosa.
0: És una altra cosa més senzilla, més elemental, que es trobi bé, que no tingui problemes de salut, que ja veus tu els que dic jo, i m'entens, no? Vull dir que, bueno, però els porto i
2: al final són coses molt personals, no? Cadascú,
0: sí,
2: i,
0: sí.
2: I, I jo crec que també canviants, però, no? Al final no és el mateix el que necessites amb 10, amb 15, amb 20, amb 40...
1: No, no. Però heu parlat una cosa que es diu benestar, i és igual aquí l'edat que tinguis, perquè al final tots crec que anem per aquest benestar mental, que, o almenys que tot estigui correcte.
0: Bueno, com fas més anys, no sé, aquest dia m'ho deia un, diu, hosti, tu ja has arribat, i quan em vaig anar a fer la radiografia. I no sé com va anar, i li vaig dir l'edat que tenia, i dic, hosti, ja has arribat a dalt, tu, ja. Clar, això juga un paper, l'experiència és més, esclar, lògicament, que repetitives, a més, no?
2: I... Bueno, al final potser abans necessitaves unes coses i ara necessites unes altres, no? Mm. Poses en valor una cosa que abans potser no li posaves.
0: La gràcia és aquesta, que sempre vagis mirant de posar-hi una pedreta més, com deia aquella mica la meva... amb la meva amiga, que sempre deia, poso una pedreta més i llavors estic més tranquil·la, perquè la barrera és més forta. Em va agradar molt això.
1: Doncs anem a això a la primera part.
0: Sí,
2: sí? I tant.
1: Arribem ja. Doncs anem amb Rosalia, La Perla.
0: Oh, la Rosalia, carai.

0: Vacances en Pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
3: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
4: Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.

0: Bé, doncs, amics, tornem a estar amb vosaltres, ara. També hi estava, bé, per això. Després de la Perla.
1: No hem deixat d'estar-ho.
0: Amb la Rosalia, tu no ho vegis. Què tal, Rosalia? Explica'm una mica què tal és aquesta.
1: No la controlo jo tampoc, gaire, però...
2: Fa quatre dies ha fet 3 o 4 concerts aquí a Barcelona, eh?
1: Sí, la setmana passada va fer 4... I, però gràcies a ella també moltes persones ha posat referència, no? als cantants nacionals que posen, doncs, Espanya en un punt molt important dintre del que és la música, perquè al final
0: potència n'hi ha molta, oi? Vull dir, és, només la manera que, que es presenta, doncs, és espectacular allò, eh? Allò s'utilitza la intel·ligència artificial i tot, no sé, m'ho va semblar a mi. No?
1: No sé si és intel·ligència artificial, no sé si utilitzar alguna cosa, la veritat és que no la segueixo gaire, però que ha sigut un abans i un després, això segur.
0: Segur.
1: Sí, com ha utilitzat el que és la cultura per introduir en diverses actuacions, doncs ha introduït l'art de diversos pintors dintre dels seus vestuaris. O sigui, ha fusionat diversos mons i, per tant, doncs, això és innovador.
0: I sintonització amb l'ànima també, trobo, no?, pel que he escoltat. Sí?
1: Sí, al final també és com... O sigui, al final crec que tot està descobert, és simplement com... O sigui, no hi ha com res nou dintre del que és la música, però és fusionar certes, perquè ha fusionat en aquest nou disc òpera amb diferents idiomes, diferents estils,
0: sí,
1: de música. Per tant, això també és...
0: És creat.
1: Sí, és creat.
2: Potser és el seu espai terapèutic, no?
0: És
1: de creació.
2: Allò que li fa estar bé.
0: Sí, també.
2: No? En el moment en què deixi de crear, potser aquesta noia, doncs...
0: Ja, no? Ja veus, ara parlem
1: de què parlava. De fet, és catalana, de Sant Sebastià de Sarrovia, si no recordo malament.
0: Sí, bueno,
1: però... I, saps, guai que també hi hagi persones, no? I a Rosalia la van negar en un programa d'aquests de talents, perquè li van dir que no cantava.
2: Que no valia, no?
1: Que no valia.
0: Ah, sí.
1: Però això també està molt bé, o sigui, que al final persegueixis els teus somnis. Perquè si tu vols fer una cosa, amb el primer no que et diguin, si...
0: facis ja, cas.
1: Exacte, si al final acceptes aquest primer no, potser no arribaràs on ha arribat la Rosalia, no, en aquest cas.
2: És com el símil aquell que feien de l'ampolla d'aigua, no? Al final tu no és el mateix una ampolla d'aigua a un supermercat que a una màquina de vending...
1: Que a l'aeroport,
2: que a dalt d'un avió, no? Al final és com...
1: És el mateix producte, però...
2: Però el preu és diferent,
1: sí,
2: no?
0: El preu, què vol dir el preu?
2: Al final el que pagues tu per tenir aquesta ampolla d'aigua no és el mateix en un supermercat que a dalt d'un avió que al mig del desert.
0: D'acord. Ui, el desert, hòstia, allà pagaries fortunes, no?
2: Doncs al final es tracta d'això, no? Mm-hmm. Al final és el lloc on estàs i no...
1: I tornar una mica al que és la salut mental, o sigui, al final la investigació i la innovació, com creieu que pot ajudar a la salut mental?
0: Bueno, s'estan fent proves, no sé, vull dir, el que està clar és que antany no, que no se'n feien de proves, hi havia un protocol que s'aplicava i punt, no? Però després hi ha hagut molta gent a estipular, bueno, que ha treballat molt perquè hi hagi coses que se superin, els lligams, tot això, no? I llavors en aquests moments ara estem en una obertura que jo penso que és per molt investigar, o sigui, s'ha d'investigar molt què és el que pot ser més efectiu, no? Més efectiu vol dir més curatiu, i llavors jo crec que sí, que això és el que cal, i això no s'acaba mai, llavors, no? Aquí sí que està la gràcia de la diferència la intel·ligència artificial és que no són humans, són qui ho inventa, i en canvi ja tothom diu que els que som humans som capaços de fer una dinàmica que no s'acabarà mai. Jo ho veig, jo també ho crec, això.
2: Bueno, al final som sers canviants, per tant, les nostres necessitats canvien.
0: Això.
2: Per tant, no? Al final, qui s'havia d'imaginar que hi hauria una addicció a un mòbil, no? Fa 10 anys.
0: I tant, digue-m'ho a mi.
2: Per tant, no? Al final, les eines a l'hora de tractar, tot que potser hi ha un mínim, no? Que és davant de tot qualsevol addicció, començar-la a tractar, segur que l'especificitat de cada cosa no és el mateix, no? perquè segurament el que produeix aquesta addicció doncs és diferent, no? O la forma de com deshabituar-te a ella canvia.
0: Minimitza la teva capacitat de funcionar com cal, amb experimentació, amb ganes, amb tot, eh? Vull dir...
2: Bueno, de fet hi ha estudis que relacionen, no?, una involució del cervell, depèn a partir de... O sigui, en nanos, no?, que han tingut el mòbil en pantà o que han tingut contacte amb pantalles amb llums prolongat de les mateixes, i no sé si eren de 2, 3, 4 anys, s'ha vist, no?, que respecte al seu cervell no evoluciona igual, no?, la frontalització, tot, ara diria una bestiesa, no?, però vull dir que sí que és veritat que al final que la morfologia del cervell canvia amb l'ús de les pantalles.
1: I amb el que són els pensaments, que com tornàvem abans, si es diu neuroplasticitat. O sigui, s'ha estudiat que el cervell s'amolla, o sigui, s'amolda, canvia, segons a, doncs, per pantalles de l'ús prolongat de les pantalles, però també els pensaments que tinguis. O sigui, és a dir, abans comentàvem el tema dels pensaments, que si canvies pensaments pots canviar fins i tot la teva realitat, perquè hi ha elements dintre del cervell que fan que es creïn noves neurones i connexions quan tu comences a crear nous pensaments. Per tant, estàs creant realment noves connexions cada cop que crees un nou pensament,
0: que són diferents de les d'abans.
1: Exacte. Per això diuen que per tal que un pensament sigui com un hàbit, has de trigar 21 dies en formar tot això, totes aquestes connexions, i de que no sigui només un pensament i una cosa puntual, sinó que ja comenci a ser una cosa habitual.
0: Tenim aquesta capacitat, vaja, vull dir, això és...
1: Aleshores, té tota la lògica que quan els nens petits estan davant d'una pantalla, la seva capacitat de reacció o les seves habilitats es disminueixin, perquè no estan fent més que un scroll, i al final no estan fent que el cervell doncs funcioni com hauria de...
2: Bueno, el joc manipulatiu, no?, la imitació, la creativitat, no? Tot això, clar, al final t'ho anul·la. Per tant, és un treball que no fa. Per tant, no? Sense oblidar que els dissenyadors de contingut que surt després per les pantalles, doncs creen aquest contingut precisament per enganxar la gent.
1: Hi havia una imatge molt, molt xula que apareixia un nen petit amb un cervell, o sigui, com un nadó, i una persona gran que li apretava el cervell, i es veia doncs com la petjada del dit en el seu cervell. I l'altra imatge es veia aquesta persona ja de gran amb el bony del dit que en el seu moment li van fer en el seu moment. O sigui, és a dir, que donava a explicar que el cervell és molt plàstic, sí que es pot moldejar tal i com nosaltres vulguem. O sigui, al final, doncs, ja sigui pel que viuen de petits els nens, com pel que aprens de gran, no?
0: O sigui, això ho haig de tenir modificat també, perquè vaig tenir dos accidents, o sigui, que Déu-n'hi-do. Sí, home, clar, bum, bum. Bueno, res, que em vaig salvar i punt. Jo penso que a vegades pensar en totes aquestes coses és el que cal que fem tots plegats, oi que sí, Jordi?
2: Sempre hem de pensar en avançar, en... que queda potser una miqueta filosòfic, però en com deixar un món millor, no? I al final hem de tenir totes les eines, no?, sobretot per poder valorar, no?, si allò que tenim davant ens anirà bé o no ens anirà bé, no? Jo penso que ens ve ara de la intel·ligència artificial, no? No? Perquè al final la intel·ligència artificial i la innovació va molt lligat, no? Va molt de la mà. La intel·ligència artificial ens ajuda moltíssim a sintetitzar processos, a fer coses que abans tardava moltíssim més a fer, no? Al final dius, ostres, no? Val la pena apostar per això? No val la pena? Què passarà després? No? Quin futur ens espera?
0: Si és que no s'utilitza la intel·ligència artificial, bueno, que ja la tenim a la
2: mà. Jo crec que la realitat és que la intel·ligència artificial és la bola de neu que ve, eh?
0: Ja.
2: no? Està començant a baixar la part de la muntanya i ens ve, vull dir, al final és com com
0: no? L'únic que cal és que nevi molt, no?
2: Com articules, no, això? Perquè al final és una eina que està aquí i que tothom, en major o menor medida, fem servir, no? Al final, que el moment en què fas una búsqueda al mòbil ja t'apareix un resultat a mi, no?
0: I és vàlid.
1: Aquí diuen que hem d'anar en compte perquè no tot està confirmat. O sigui, perquè clar, la IA té accés a molts arxius, però alguns potser no són estudis oficials. O sigui, potser són pensaments o potser són investigacions que encara no estan confirmades. I que diuen també que tinguis una mica, que sempre confirmis la informació.
0: I amb aquí, llavors, si no és amb la intel·ligència artificial...
1: Que busquis, o sigui, al final no seria recerca... Exacte, que busquis doncs, com sempre has buscat, o que no et quedis només amb una... amb un petit text que sí, pugui sí, sortir, sí, sinó sí. Que comparis.
0: Per molt maco que sigui, vaja, no? I a vegades precisament...
2: Bueno, a vegades sona molt bé, però després dius, ostres, no? Aquí això, potser...
0: Això, sí, molt bé, molt bé. Intel·ligència artificial. A mi, bueno, aquí el que hi ha, no sé, per exemple, estic pensant en un país com el nostre, que sempre s'ha doblat les pel·lícules, doncs els que estan preocupats ara són els que doblen, no?
2: Bueno, i jo penso també en el dia, bueno, doncs en els dissenys, els arquitectes, no? Tota aquesta gent.
0: També, oi, que sí? Sí.
2: Clar, no ho sé, però vull dir, al final tu fas una foto amb el mòbil amb IA i dius, escolta, em transforma en aquest espai amb no sé què, o calcula'm això, o fes-me l'altre, i t'ho fa.
1: Al final crec que tot el tema de la innovació és com tot, ja hem parlat en algun moment aquí també, no? Si s'utilitza de manera correcta, segur que podem trobar i tenir bons resultats, i això pot ajudar doncs, a la medicina i pot ajudar doncs, a altres camps que ens puguin servir doncs, per donar resposta al que ara mateix no hi ha. Però un ús malament donat d'aquesta, o sigui, un ús erroni d'aquesta intel·ligència artificial que pot fer tot el contrari, no? Però al final és com innovem i com fem que tinguem més recursos amb el que ara mateix.
0: I no menys, esclar. Eh? I no menys, que siguin equivocats.
1: Afortunadament, aquí a Sant Boi tenim el que és el Parc Sanitari en Sant Joan de Déu, on darrerament doncs, han introduït doncs, certs nous espais doncs, per parlar de l'atenció a la salut mental i com doncs, afrontar doncs, diferents amb diferents investigadors i sent estan dintre de programes europeus doncs, d'investigació i recerca. Per tant, és important doncs, tota aquesta innovació i propostes, no? d'avançar a través de la tecnologia i a través de les noves possibilitats que arriben.
0: Del que som capaços de crear, sí senyor. Jo hi he estat diferents vegades a veure, bueno, quan es fan conferències aquí, quan es fa sobre ètica, quan es fa sobre fins i tot una barbaritat d'experiments que estan muntats actualment des del privat al públic, no? I llavors a mi és interessant seguir-ho tot això perquè s'explica, vull dir, la capacitat que hi ha per reinventar i per millorar totes les constants, no? Jo crec que és bàsic això.
2: És un salt abismal.
1: I crec que també és important escoltar el que es necessita, perquè al final també hi han diversos programes que s'estan portant a terme doncs, degut a una necessitat de millora de recursos o necessitat d'escoltar a les persones. Doncs, per aquí hi havia un programa que es diu MentBest, que es va posar en marxa a Santa Coloma Gramenet com un programa europeu on parlaven de donar doncs, més espais per parlar sobre la depressió. O sigui, al final també són espais que potser demana el que és la comunitat per poder tenir doncs, més recursos al final de sí, salut mental.
2: Sí. Al final és important fer un mapa, no? De les necessitats.
1: Què hi ha, què no hi ha,
2: al final,
1: que tenim...
2: Si començo a crear coses no? Per persones que no existeixen, o per patologies que són infradiagnosticades, o que, no? Dius, ostres, no? Potser val la pena optimitzar aquests recursos, no? No sempre és fàcil optimitzar-los, però al final dius, ostres, no? Crec que és una miqueta... aquest principi d'equitat.
1: I sobretot a qui va adreçat, per exemple...
0: I cap la paraula publicitar-los, no? També, no? Vull dir, després ja veurem.
1: Clar, visibilitzar-los.
0: Visibilitzar-los.
1: Sí, en aquest programa de Mendes, que Santa Coloma doncs està dintre d'aquest programa europeu, tractaven cinc grups vulnerables, doncs, joves, persones grans, persones migrades, persones aturades, de llarga durada, i persones amb trastorns de salut mental. O sigui, al final no deixen de ser grups on potser trobar recursos pot ser complicat, i al final no deixen de ser programes, doncs per això, escoltant una necessitat que es troba, ja sigui per professionals o ja sigui per necessitat de la comunitat que no troba aquests espais.
0: Uh-huh. I jo diria fins i tot persones amb problemàtiques que d'una manera o altra sintonitzen que allò li pot anar bé, també, això és lògic, perquè una de les coses bàsiques de la problemàtica mental és que aquell que atén en el que té una problemàtica, en definitiva psicòlegs i psiquiatres, doncs sàpiguen negociar què és el que faran per millorar tota la situació, no?
2: I sobretot també que puguin arribar a tothom.
0: Exacte. No?
2: Perquè a vegades, no, hi ha entorns en els que són més difícils de poder arribar, no? Perquè els nuclis de població són més aïllats, perquè la població que hi viu és menor, no? Al final, clar, no per això... No se'ls ha d'atendre igual.
0: I tant. No? Hem de trobar la manera. Molt bé. Sí. Bé, doncs amb això estem, oi?
2: Bueno, és la clau, no? Ah. Saber identificar quines són les necessitats i poder arribar, no? Perquè ningú es quedi sense.
0: Sí.
1: Però no. Sí, jo veig que darrerament han sortit nous programes i sempre surten, no? Si ja sigui arrel de grans institucions com Sant Joan de Déu, com d'altres més petites que puguin... Exacte, sí, hem tingut darreres setmanes al darrere, doncs, associacions petites que han anat a pobles, doncs, a portar alguna teràpia o alguna xerrada de temes importants, com deia el Vicenç, que vau anar, no sé si va ser
0: a la biblioteca.
1: A les biblioteques,
0: exacte. Les biblioteques,
1: exacte.
0: Estem, no, treballant...
1: Sí, espais que siguin a prop de... que siguin com més... estiguin més a prop de la gent, doncs, per portar això de la salut mental
0: a
1: l'abast de tothom.
2: Al final, sense anar més lluny, no? Els dispositius de salut mental abans estaven... no estaven integrats als dispositius de salut normalitzats.
1: I estaven aïllats.
2: No? I estan sempre fora.
1: Sí.
2: Al final és un espai de salut, no? Pues com podem tenir a Cornellà, no? I poso l'exemple perquè a mi m'agrada molt l'edifici de Can Moritz. No? Al final ho tens tot concentrat en un edifici, no?
0: Sí.
2: Sectoritzat per plantes, però al final, al cap i a la fi, està tot sectoritzat per plantes. Per tant, ostres, no?
0: Uh-huh.
2: Està molt bé. Uh-huh. La biblioteca al costat, tens una universitat també, si no recordo malament, que segueix estant allà. Vull dir, al final tens el centre d'addicció i tòxico, no? De gent amb el CAS a la primera planta. I el CESMIC, no? El centre de salut mental infantojuvenil a la segona, a la tercera està el CESMA, al quart i a l'ambulatori, no? Del tema de les patologies somàtiques. Per tant, ostres, no?
0: I ara,
2: que fàcil seria tot, no? Quan, si tot està així amb tots els dispositius de salut comunitaris, perquè al final, no, jo sempre hi ha un gran viatge, una pèrdua, no? Del nano aquest que està en una edat adulta per ser, no? 17-18 anys, on se li dona l'alta, no? I ha de passar del CESMIC al CESMA, i clar, al final, si ell no hi va, si ell no ho fa, si ell no... No, tot depèn d'això, no? Al final és com, vinga, doncs jo t'acompanyo amb l'equip i així el coneixes, o l'equip baixa i et coneix, o fem una reunió, o fem... No, al final és tan fàcil quan l'estructura acompanya.
0: I tant. Hi ha una cosa que t'haig de dir, ja que has esmentat universitats i tal, ara ja tindrem una universitat de Mart allà, a sobre de l'estació mateix de la Renfe. Em faran un muntatge allà que no vegis, ja ho veuràs.
2: Uau.
0: És molt maco allò, eh? Sí, sobre el Mart, bueno, m'ho van explicar i està molt bé.
2: Bueno, al final traslladar els centres d'aprenentatge dins de, o integrar-los dins d'un entorn hospitalari, doncs també, doncs, al final també és un gran què.
0: Sí, i de privades també en tenim, eh?
2: Bueno, al final, si al final donen resposta amb aquesta necessitat creixent, Bueno,
0: doncs hi apuntarem.
2: Al final potser no és el millor, però sí que és un recurs, no?
0: Sí, sí, però aquests dos hospitals han fet allà tot mal. I així, bueno, allò és grandiós, eh? Vull dir, a dalt, Sant Ildefons i al costat del Camp de l'Espanyol, vaja. Allà.
2: Sí, el de Sant Ildefons sí que l'he vist, eh?
0: Sí, molt maco, molt, molt bé ho han fet. Estan fent un pàrquing allà, que no vegis. Molt bé, bueno, doncs inventem.
1: Inventem. Oh, potser inventem programes, no? Potser sí. per tal de cobrir aquestes necessitats que...
0: Tu t'hi veus en cor d'inventar, també. A mi m'agrada posar sobre la taula coses que no has escoltat o que veritablement han sortit del meu interior més rebel, més, vull dir, tal. I evidentment el que jo sí que sempre procuro, per això es mento ara les privades, però les privades vivim en una societat doble, no? Vull dir, que tenim la comunitat...
2: A mi m'agrada més la concertada que la privada, però...
0: Sí? Va, sí. Va, mira... Veus, no hi havia pensat en això. Això també està bé que ho diguis, eh?
2: Bueno, m'agrada més el matís aquest.
0: No? La concertada, vols dir que les privades s'alimentaran de la... De...
2: Bueno, al final la concertada, diguéssim, que és activitat pública amb gestió privada, i la privada és activitat privada amb gestió privada. Per tant, bueno...
0: Vale.
2: Jo sóc del parer de que la salut amb la salut no s'hi pot fer negoci.
0: Jo també.
2: En el moment en què deixa de ser rentable... es perden moltes coses.
1: Són melons que obrim al darrer moment, ho veieu, no?
0: Sí, bueno, el moment, però que està dins el moment del programa.
2: És el moment èpic, eh? Ens agrada deixar l'audiència...
0: Ara els tenim atrapats aquí en el programa.
2: Us donem deures, eh? Us deixem deures per pensar durant el cap de setmana.
0: Sí.
2: Què en penseu vosaltres?
0: Vinga. La setmana que ve ens ho dieu, eh? Ens truqueu i...
2: La setmana que ve no sé si podrà ser possible, eh? Recordeu-vos en tots que...
0: Per què?
1: Ah, perquè és
0: 1
1: de maig, exacte.
0: Ah, així serà l'altre. Sí, perquè és 1 de maig, sí. Amic, nosaltres ja fem el pensament de marxar.
1: D'anar caminant cap al cap de setmana.
0: Cap al cap de setmana, i tant que sí.
2: Per afrontar nous reptes.
0: Amb tota l'alegria del món, que això sempre és interessant, eh?
2: Sempre.
1: I amb bona salut mental.
0: Això mateix, sí, ui, això bàsic. Que vagi molt bé, moltes gràcies, eh? I ara una peça musical.
1: Doncs ens acomiadem amb, de manera canyera, New Religion amb Bebe, Reixa i Faithless. Bon cap de setmana.
0: Adéu-siau.
2: Bon cap de setmana.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi. Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
6: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
7: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
8: Nom.
9: Felicitat Gasa Nadal.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück, 18 de maig de 1944.
8: Matrícula
9: 39.297.
10: Estábamos en una cola y se presentan dos niños. Dos niños pequeñitos, no sé la edad que podrían tener, ¿eh? Eso me quedó tan clavado, ¿eh? Aquellos niños tenían de estatura, una estatura de 6 años, más o menos, ¿eh? Pero la cara la tenían de viejos, porque vamos, vejez más marcada que la cara de aquellos niños, aquello es lo que a mí me quedó. Y iban a buscar sopa también, claro, como nosotros, estaban muertos de hambre. Y llevaban un pote de conserva vacío, de a kilo, para llevar la sopa. Claro, a los chiquillos nadie les hizo hacer colas. Todo el mundo los deja pasar y entraron ellos a la cocina directamente. Yo, mira, que se me clavó de ver aquellos dos críos que yo me decía, bueno, ¿qué han hecho estos niños para estar aquí? Hay que ser inhumano, pero a un punto para mantener a aquellas criaturas en un campo tan horrible como el de Belzén, porque era un campo de exterminación. Y salir, siempre me parece que los veo salir de la cocina con el pote lleno de sopa, así. Lo contaban así, en el pecho y en las dos manos, que aquellos niños no veían, no tenían más ojos que para ver aquella sopa. Aquello, yo no sé, pero se te queda que no.
11: És la veu de la Felicitat Gasa Nadal, supervivent del camp de concentració de Ravensbrück. És el primer cop que la seva veu veu la llum i hem de donar les gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons de la Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. La Neus va recollir el testimoni de 50 dones espanyoles deportades al llibre de la resistència i la deportació.
12: Al camp de concentració de Ravensbrück hi van ser tancades 132.000 dones i infants. 92.000 no en van sortir amb vida. La Felicitat Gasa Nadal va ser una de les poques supervivents. Però com hi arriba Ravensbrück? Quina és la seva història abans de ser deportada a aquest infern? Som la Pili García i l'Anna Gasol i en aquest podcast recuperem la biografia i escoltem per primer cop la veu de la Felicitat Gasa Nadal.

0: Capítol 1. Felicitat Gaza Nadal. L'antifeixista.
1: Aquesta història comença el dia de Nadal de 1905. El 25 de desembre neix la Felicitat Gaza Nadal, filla del matrimoni format pel mestre Jacint Gaza Tucó i la Dolors Nadal, dos pallaresos originaris de Rivert. La Felicitat, però, neix al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, perquè al ser la filla de mestre, la família fa nombroses destinacions per petites poblacions del Pirineu.
2: Per explicar-vos la vida de la Felicitat Gaza, contem amb una veu ja coneguda en aquests podcasts, la del Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: La Felicitat va néixer a Pont de Suert, però hi va estar poc temps, perquè jo crec que el curs següent, ja també el mateix 1905, el pare va ser traslladat a un altre indret.
2: De la infantesa de la Felicitat no en sabem gaire cosa més. La seva biografia està en construcció. Per això és imprescindible la tasca dels historiadors i historiadores com el Josep Calvet per recuperar la trajectòria d'aquestes dones.
4: No és una recerca fàcil, doncs les fonts documentals són disperses en arxius de diversos països i en algunes no són encara accessibles.
1: La informació que tenim d'ella la situa dels Pirineus a Barcelona fent de modista als anys 20. I és a Barcelona que la Felicitat coneix el seu futur marit, el Gildo.
3: La Felicitat va casar-se amb Hermenegildo Porcar Palomo, un senyor nascut a Barcelona l'any 1903. El Gildo Porcar, que posteriorment va donar el cognom a la Felicitat, perquè a França, quan va passar a França, la Felicitat a l'exili, doncs va adoptar el cognom del seu marit. Era fill de Barcelona, sabia que havia nascut a Barcelona el 1903, i era fill d'un conserge, d'un vedell de la Universitat de Barcelona, de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, de la plaça Universitat.
1: El matrimoni es casa el 1928, i a finals dels anys 20, la Felicitat i l'Hermenegildo, la Feli i el Gildo, es traslladen a la zona on s'ha criat la Felicitat, al Pirineu, en concret al Mas d'Eroles, a l'Alt Urgell.
3: Hermenegildo era mecànic i en aquell moment sembla que treballava a la central tèrmica de Drai, molt propera al Mas d'Eroles. I fins i tot, la memòria oral de la comarca recorda que havia estat alcalde pedani durant un temps del nucli, i fins i tot alguns veïns o ja d'edat avançada recorden que va ser una persona que durant el seu mandat doncs va manar a construir uns safaretjos perquè els habitants del nucli poguessin rentar la roba. Això és el que ha quedat dins de l'imaginari popular en aquells anys.
1: De la Felicitat hem de suposar que continua treballant com a modista, però és cert que és una informació que no s'ha pogut constatar. Quan esclata la Guerra Civil, el matrimoni continua a Drai, a l'Alt Urgell, amb una adversitat afegida. El Gildo es posa malalt.
3: Un fet molt, molt significatiu, que el Gildo, Hermenegildo Porcar, estava malalt. Havia patit o patia la tuberculosi. A través d'unes cartes que es conserven d'un familiar llunyà, fins i tot en època de la Guerra Civil, 1937, Hermenegildo feia alguns viatges a Barcelona per tractar-se d'aquesta enfermedad de la tuberculosi i necessitava una medicació que en aquell moment era molt complexa, molt complicada de trobar en època de guerra.
1: I més a muntanya. De fet, s'han trobat cartes dirigides a la família del Gildo a Terrassa en què els demana que intentin aconseguir la medicació per tractar el bacili de Koch, que és el bacteri que causa la tuberculosi. El Gildo no supera la malaltia i mor.
4: Durant tota la seva vida va dur el cognom del seu marit, Hermenegildo Porcar, que havia mort l'any 1937 en plena guerra civil a Drai, on vivien.
5: Cuando se luchan las trincheras como se lucha, cuando se mueren los frentes como se mueren, cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
6: ¡El macho pueblo!
5: A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente.
2: El cop militar franquista expulsa la Felicitat cap a França. És una de les 400.000 republicanes i republicans que fugen d'Espanya i del franquisme en l'anomenada Quarta Onada, la més populosa, causada per l'imminent caiguda de Barcelona.
3: El fet és que en acabar la Guerra Civil o els últims mesos la Felicitat passa a França com tants milers de catalans, de catalanes, d'espanyols, camí de l'exili, aprofitant l'espenta que les tropes franquistes doncs, feien sobretot l'Alt Urgell, que havia quedat com els últims reductes a favor de la República.
1: I ho deixa tot enrere. S'exilia empesa per la necessitat de seguir endavant en un territori on no sigui castigada per la seva ideologia. Quan la Felicitat arriba a França, col·labora amb el Partit Comunista Francès.
3: Cert és que tant la Felicitat com el Menegildo, doncs, diguem que eren d'idees comunistes, no sabem fins a quin punt militaven el PSUC. El PSUC es va crear, doncs, tot just començada la Guerra Civil, el juliol de 1936, però sí que apareixen ja a França com la Felicitat apareix com a militant comunista, i posteriorment la condició de militant comunista tant del PSUC com posteriorment del Partit Comunista Francès és evident amb la documentació que consulta.
2: No és el mateix ser exiliat que ser exiliada. El paper de moltes dones ha quedat invisibilitzat, sovint amagades darrere la figura del cap de família. La història les ha reconegudes molt menys que els homes, malgrat que alguna d'elles va tenir un paper igual o més destacat en la causa antifeixista. La França, que ha de salvar desenes de milers de refugiats que fugen de la fúria totalitària del franquisme, només és un miratge.
3: La segona part de la història de la Felicitat, doncs, ja la situem a França, ocupada pels nazis. La Guerra Civil acaba a l'abril de 1939. Pocs mesos després, l'1 de setembre de 1939, s'inicia la Segona Guerra Mundial, després de l'atac de l'exèrcit nazi contra Polònia i la victòria, doncs, progressiva d'aquest exèrcit alemany en diferents territoris, Bèlgica, Holanda, ja el 1940, i la primavera d'aquest 1940, l'arribada a França, la desfilada que fa Hitler per sota de la Torre Eiffel de París, simbòlicament, i la partició de França en dues parts, la part, diguem, que està en mans dels alemanys, i la part de la França que es deia lliure, doncs, dirigida pel mariscal Pétain. Tota la part, diguem, tocant a l'Atlàntic, doncs, va quedar en mans alemanyes, i la part més tocant a la part est, en mans de Pétain, però Pétain va ser col·laboracionista també amb els nazis.
2: El mariscal Pétain signa un armistici de pau amb els nazis. El general de Gaulle, però, es rebel·la i no accepta la derrota. Fuig a Londres per continuar la guerra en nom de l'anomenada França Lliure, o França Combatent, i

0: fer-ho. Esperem que algun dia una força mecànica superior ens permeti tenir la victòria i lliurar la pàtria. I conclou: passi el que passi, la flama de la resistència no s'ha d'apagar i no s'apagarà.
1: I no s'apaga, gràcies a persones com la Felicitat, que respon a la crida i ajuga la pell treballant per la resistència antifeixista.
2: Això provoca que moltes persones s'impliquin en aquesta resistència i altres persones, sobretot els nois, decideixin fugir de França per passar cap a territori espanyol i des d'aquí anar cap al nord d'Àfrica, Marroc i Algèria per incorporar-se a l'exèrcit aliat que es preparava, o que el mateix De Gaulle preparava al nord d'Àfrica. Però a l'interior de França hi va haver un moviment molt important de resistència, resistència als nazis, i la participació dels exiliats catalans i de les dones, que també és un paper molt important i desconegut.
0: El paper de les dones en la resistència francesa ha estat essencial, però sistemàticament subestimat. Les dones realitzen tot tipus de missions. Donen refugi als jueus, als resistents i als pilots aliats. S'ocupen de la transmissió de missatges, de difondre propaganda clandestina, de recopilar informació i d'organitzar activitats subversives, aprofitant que per la mirada masclista de les forces ocupants, la seva presència generava menys sospites. Algunes dones van liderar xarxes d'informació i d'evasió claus i van organitzar fugues de presoners. Moltes van afrontar interrogatoris brutals, presons i camps de concentració, com és el cas de les nostres sis.
1: Encara avui es considera que aquestes tasques són menys importants. Són rols que han estat menys tinguts, mentre que la realitat demostra que han estat decisius. La resistència no hauria estat possible sense la implicació femenina.
2: El paper de les dones de la resistència és un paper oblidat. Quan pensem d'un resistent, pensem en un maquis o en un guerriller, però darrere de tots aquests protagonistes, com s'explica molt bé, o explica molt bé les trajectòries de les sis deportades lleidatanes, hi havia persones que s'encarregaven de fer el correu, s'encarregaven de donar menjar, s'encarregaven d'amagar a casa seva els deportats i fins i tot alguna amb repartir propaganda o alguna fent accions més importants.
0: Una manera de traure de l'oblit aquestes dones és rescatant la seva memòria. Entitats com el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, des del 2009, treballa per recuperar la història individual i col·lectiva d'aquest període. L'historiador que ens acompanya per explicar la biografia de la Felicitat, el Josep Calvet, és el cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic.
2: Va ser una institució pionera a l'estat espanyol. Quan es va crear encara, teníem en vida molts supervivents de la deportació, molts supervivents de la Guerra Civil. Es va fer també una tasca importantíssima d'enregistrar, d'entrevistar aquests testimonis. I continuem fent tot un seguit d'actuacions en aquest àmbit i en concret amb el tema de la deportació. Des de l'any 2009-2010, quan es creia el memorial, ja es comença a treballar amb la creació d'una base de dades, un cens de persones deportats i deportades als camps de concentració nazis catalans i espanyols.
1: El Memorial Democràtic és la institució encarregada de coordinar el projecte de les Stoppelsteine, les pedres que fan ensopegar. Segur que n'haureu vist alguna tot passejant per algun poble o ciutat. Cada llamborda es personalitza amb el nom i la història de cada víctima del nacionalsocialisme, com a recordatori de la magnitud de la tragèdia. Però és el ple de l'Ajuntament de cada municipi qui ha de sol·licitar al memorial que gestioni la col·locació de la llamborda al poble de naixement de les persones que hagin estat en un camp de concentració nazi.
0: Al web del memorial trobem un mapa de les Stoppelsteine que hi ha a Catalunya.
2: Actualment ja s'han posat des de l'any 17 més de 500 llambordes a tot Catalunya, visualitzar el que va ser la deportació, treballar fonamental amb els grups escolars perquè investiguin, tracin les biografies d'aquestes persones deportades, que això no quedi amb la simple col·locació d'una llamborda, sinó que es treballi a l'aula, i perquè creiem fermament que és que una de les accions de futur de poder conscienciar i poder engrescar els nostres alumnes a que coneguin tot el que va representar negativament el feixisme i el nazisme alemany, i també la part positiva, recuperació de les llibertats i d'oposició al franquisme.
0: De les més de 500 llambordes que trobem als carrers catalans, només una dotzena són de dones, entre elles la de la Neus Català, als Guillemets. De les nostres dones, de les sis de Ravensbrück, de moment només en tindrà la Coloma Cerocosta a l'Albagés.

0: Mateix sí que s'han fet homenatges als pobles on van néixer la generosa Cortina Son i la Conxita Granger a Capdella. I l'any 2025 se celebra l'any Granger per commemorar el centenari del naixement de la Conxita.
1: El més important és posar-les en un primer pla, treure-les de la foscor. I encara queda molt per investigar.
2: Felicitat Gassa, filla d'una família de mestres que va rotar per tot el Pirineu, inicialment se la situava nascuda a Lleida, a la ciutat de Lleida, quan realment no va néixer a Lleida, sinó va néixer al Pont de Suert, i la família era una família doncs pallaresa, de Socarrel. Per tant, calia doncs donar a conèixer aquestes trajectòries i sobretot posar noms, posar foto i posar cara i intentar d'una manera doncs contribuir a el tema de l'homenatge, potser, o de la llamborda, els topestenys, un tema doncs puntual, però sí el reconeixement i que se sàpigui que milers i milers de catalans que van estar a l'exili doncs van contribuir moltíssim a l'alliberament d'Europa, a combatre el feixisme, i no només aquests, que n'hi ha molts més, moltes dones que van estar a la resistència en primera línia, que van tenir la sort de no ser detingudes i que també estan oblidades.
1: Aquest és l'objectiu d'aquest podcast, visibilitzar-les.
3: El fet és que la Felicitat, militant antifeixista, militant comunista, en un moment donat, com tantes i tantes persones franceses, sobretot exiliats catalans que van anar a viure al sud de França, es van involucrar a la resistència als nazis.
0: La Felicitat treballa per la resistència instal·lada al departament de la Gironda, prop de Bordeus, a la mal anomenada Zona Lliure.
3: No sabem com va arribar, si va passar per algun camp de presoners del sud de França, Argelers, Barcarès, tots aquests camps que es van habilitar, els francesos van habilitar per acollir els exiliats espanyols, però el fet és que la situem a la zona propera a Bordeus. En concret vivia una població que es deia Castillon, de Dordonya, que estava situada a 50 quilòmetres a l'oest de Bordeus. Es va registrar com la seva professió de modista.
1: És habitual que entre les dones exiliades la professió principal que hi figuri sigui la de modista o costurera, ja que cosir és una habilitat per a la qual totes les dones han estat formades, perquè es considera una tasca pròpia del gènere. Tant és així que un terç de les exiliades es declaren cosidores, amb oficis diversos com el de modistes, sastresses, brodadores i professores de tall i confecció. Algunes resistents utilitzen la seva destresa amb el fil i l'agulla com a canal de difusió de missatges secrets. Cusen petits missatges de paper als doblecs de les faldilles o als folres dels abrics per transportar-los sense que ningú sospiti. Com hem explicat, fer d'enllaç i moure informació és una de les feines de les dones dins de la resistència perquè no aixequen sospites al no ser considerades una amenaça.
0: Aquest camuflatge permet la Felicitat fer d'enllaç, però també amagar i moure refugiats i resistents de manera clandestina.
3: Ajudava a creuar la línia de demarcació als resistents. O sigui, ella estava en zona ocupada i ajudava doncs, a aquests resistents que allotjava al seu domicili a que passessin a la zona lliure. La Felicitat estava implicada en un moment més genèric que es coneixia com a Front Nacional i la seva actuació, diguem, està homologada a partir del mes de setembre de l'any 1943. Des del mes de setembre de 1943 va començar a col·laborar amb aquestes xarxes de resistència creades a l'estat francès.
0: Però el 29 de desembre de 1943, tot just acabats de fer els 38 anys, detenen la Felicitat Gassa Nadal.
3: I va ser una detenció mixta. Per un costat, la secció d'assumptes polítics de la policia francesa i la Gestapo.
0: La detenen a casa seva, al seu domicili de Castillon, a Dordonya. Segons la investigació de Josep Calvet, la Felicitat té amagades a casa seva 5 persones.
1: La Miriam Roma, la historiadora autora de Les Sis de Ravensbrück, el treball que inspira aquesta producció, explica que la detenen per haver robat cartilles d'alimentació a l'Ajuntament de Castillon la nit abans. Això podria quadrar amb el fet que té moltes persones allotjades a casa seva i que necessita més menjar. França travessa un moment polític i econòmic molt complicat i escassegen els aliments.
3: Quan la detenen, tenia a casa seva, sembla ser, a 5 persones dormint, que també van ser detingudes. No es coneix, en cap document s'ha trobat quines eren aquestes persones, si eren pilots americans, si eren pilots britànics. Aquest detall no es coneix. Aquest 29 de desembre de 1943, la Felicitat doncs, va caure en mans ja de la Gestapo i va començar el seu peregrinatge que la posteriorment la va conduir al camp de Ravensbrück i a la deportació.
0: La Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva, i comença el seu periple per diverses presons.
3: Va passar, com totes les deportades, per alguns centres penitenciaris, presons franceses, abans de ser doncs, enviada cap a Alemanya. El primer lloc on se la va portar va ser a la mateixa Bordeus. A Bordeus hi havia un gran centre d'internament que era un fort militar, i durant l'ocupació nazi va fer aquestes funcions de presó. Va estar en aquest fort militar de Bordeus un mes. Posteriorment se la va portar al nord, a una presó també a Llemotge. Allí va estar també un altre mes, fins que va acabar a prop de París, al fort Romainville, que era, diguem, l'antesala de la deportació cap als camps de deportació.
1: Hi ha dos grans centres d'internament prop de París des d'on parteixen els combois cap a l'infern. Un és el de Fort Romainville, on és internada a la Felicitat. L'altre és Drancy, el camp provisional on es detenen els jueus, l'última parada abans de ser enviats a un camp d'extermini.
0: Per Romainville hi passa també la Coloma Seró, la Maria i la Pepita Maranges i la Lola Casadella. A la Felicitat la tenen 3 mesos tancada al fort de Romainville.
3: El 13 de maig de 1944 va sortir en un comboi, el comboi 567, des de l'estació de ferrocarril de l'est de París en direcció a Ravensbrück.
1: Els combois que transportaven dones deportades cap al camp de concentració de Ravensbrück a l'Alemanya nazi eren un infern sobre vies. En vagons de bestiar, tancats hermèticament i sense espai per moure's, les dones eren amuntegades en condicions inhumanes, sense ventilació, amb poca o gens aigua, i només un cubell com a letrina. Des de França, el viatge podia durar diversos dies. La Felicitat va trigar-ne 5.
3: Va arribar a Ravensbrück 5 dies després, el 18 de maig de 1944.
1: Arriba a l'infern. I així ho descriu la mateixa Felicitat Gasa. És la seva veu, el seu testimoni, en l'entrevista que li enregistra la també deportada i combatent antifeixista, la Neus Català. Uns àudios que hem recuperat i que ens cedeix l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà.
4: Lo mismo a nosotras, las mujeres, que lleváramos esos cadáveres allá abajo también. Y no lo quisimos hacer, dijimos que no. Y allí vinieron que amenazándonos, que si no íbamos, que nos iban a dejar sin comer. Si al final dijimos nosotros, ya no nos dan de comer, ¿qué más da? Total, cuando nos daban una taza de aquello que llamaban sogo, una taza, nada, para eso no vale la pena, que no nos den nada, es igual, por eso no lo hacemos. Nosotros no arrastramos nuestras camaradas. Y allí se pusieron furiosos, nos hicieron salir. Yo salí por la ventana para no recibir un latigazo, porque tenía la tía que ya tenía un látigo en la mano, y estaba en la puerta, y a medida que íbamos saliendo, que nos hicieron salir, pues latigazo limpio. Yo, como estaba cerca de la ventana, pues me apañé para saltar por la ventana y evité el latigazo. Nos hicieron poner en fila y allí afuera, y nadie quiso llevarlos, los cadáveres.
0: Tota la maquinària nazi destinada a deshumanitzar les presoneres, i tot i així, elles aferrades al sentiment d'humanitat.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Felicitat Casa Nadal.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück, 18 de maig de 1944.
2: Matrícula.
0: 39.297.

0: Capítol 2. Felicitat Casa Nadal. La Feli.
1: Abrieron una zanja en el mismo campo, pero así a una distancia. Una zanja para meter los cadáveres que ya no podían quemar, que se acumulaban, porque morían muchos cada día. Estaban a montones. En ese campo de Belsen, nosotras estábamos en una habitación, no sé las que éramos, quizás 600, no sé. Y no había sitio tampoco. Y durante al menos una semana que estuvimos allí, yo me acuerdo que estaba contra la pared, al lado de una ventana, y estábamos así. No tenía sitio para estar. Claro, al cabo de un día o dos de estar así, pues tienes que salir por alguna cosa u otra. Y lo que veo al salir, una fila de hombres detenidos como nosotros, que llevaban el traje rayado también, y que llevaban cada uno en la mano un cadáver cogido por el pie o por la mano, no sé, y lo arrastraban en la fosa allá abajo, lejos, que lo habían hecho la fosa, y otra fila que subían vacíos, que no llevaban nada, y así durante dos o tres días hicieron eso. Claro, al ver aquello, ya a mí se me quitaron las ganas de hacer nada. Ya me volví para... Porque eso hace una impresión muy grande. Me senté otra vez allí y no dije nada. Pero la chica esa, que era muy joven, pues también, al cabo de un rato, se conoce que también le pasó lo mismo. Salió y se fue allí. Y enseguida volvió. Volví y los ojos le saltaban de la cara. Y me dice, ¿has visto, Feli?
2: ¿L'heu sentida? ¿Has visto, Feli? És ella, és la Feli, la Felicitat Casa Nadal. Per primera vegada podem sentir-la i ha estat gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà. Aquest fragment forma part d'una conversa més llarga que enregistra la Neus Català per recuperar el testimoni de la Felicitat Casa i de 49 dones més i que recull la Neus al llibre de la resistència a la deportació. La Felicitat, la pallaresa comunista membre de la resistència, arriba a Ravensbrück perquè la Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva. Després de passar 5 mesos per diverses presons franceses i 5 dies de viatge infernal en un comboi de bestiar, arriba a Ravensbrück, com ens explica el Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: Va arribar a Ravensbrück el 18 de maig de 1944, com tots els presoners que entraven en un camp de concentració perdien la seva identitat, eren deshumanitzats. Va rebre el número 39.297. Va ser ubicada a la barraca número 15 i posteriorment, com tantes deportades, doncs va ser enviada a treballar en aquests comandos de treball per contribuir a la indústria de guerra a Alemanya.
4: A Ravensbrück, les dones són destruïdes físicament i emocional des del moment d'entrada. Se'ls desposseix de la seva identitat, convertides en números i sotmeses a condicions infrahumanes. Viuen amuntegades en barracons, pateixen fam, fred i malalties, i les fan treballar com a esclaves sota el constant abús de les guardianes, les aufsegerinen, de qui us parlarem en un altre podcast. És la deshumanització absoluta, com explica la mateixa Felicitat Casa.
1: En ese mismo campo he visto yo también una periodista. Allí, después de las alambradas, que era tan grande, aquello era un campo grandísimo, grandísimo, el campo de Belsen, enorme. Había un montón todavía de cadáveres que habían quedado, quedaron muchos, porque ¿sabes? Cuando llegaron los aliados, pues no habían podido terminar, no habían tenido tiempo. Esa chica, una chica que estaba sentada encima de los cadáveres, igual que eran como un montón de leños, igual que un montón de leña, ¿eh? De troncos, ahí estaba sentada, se conoce que estaba haciendo un reportaje.
2: El sistema concentracionari nazi estableix una xarxa extensa i implacable de camps amb diferents funcions. Camps de trànsit, com el de Drancy a París per a la deportació massiva, camps de presoners de guerra, camps d'extermini, com el de Treblinka o Auschwitz, destinats a la mort sistemàtica de milions de persones, i camps de treball forçós. També hi trobem els comandos, que són un petit camp de concentració que depèn d'un de principal, o bé escamots de persones deportades que treballen en l'exterior d'un camp en fàbriques o en la construcció d'infraestructures.
4: El 1939 es construeix Ravensbrück, un camp de treball esclau exclusiu per a dones. Una singularitat dins el sistema nazi que subministrava mà d'obra esclava per a més d'una cinquantena de comandos de treball annexos, com en recorda la periodista Montserrat Armengou, coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones.
5: Ravensbrück està dissenyat específicament per elles, perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina, perquè hi havia tasques en aquells moments que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens.
2: Moltes deportades romanien poc temps a Ravensbrück perquè les enviaven a treballar en aquests comandos externs, a fàbriques d'empreses com AEG, Henkel, Mercedes-Benz, BMW, Skoda o Continental AG. Només són alguna de les empreses que van treure profit econòmic de la mà d'obra esclava de les deportades pels nazis. Moltes altres es van enriquir en aquest període col·laborant amb l'estructura del nacionalsocialisme, com ara Hugo Boss, Allianz, la Fanta de la Coca-Cola, Bayer, BASF o la Volkswagen. Altres companyies van decidir utilitzar directament la mà d'obra esclava dins del camp perquè era més rendible. No havien de traslladar les dones a treballar.
4: Així ho fa la Texlet, que era una empresa d'aprofitament de teixits i cuir propietat de la mateixa SS. Les dones confeccionaven metres i metres de tela de ratlles i per als uniformes militars. També la Siemens. A la fàbrica que la Siemens estableix a Ravensbrück, les dones deportades produïen interruptors, micròfons, telèfons i altres components per a la indústria bèl·lica alemanya fins a l'extenuació. Aquest treball esclau, a més d'explotar-les fins al límit físic, formava part de la brutal política nazi de deshumanització i mort lenta de les dones i dels seus fills i filles.
5: Els nens que van entrar al camp, sí, com qualsevol altre, diem-ne, target, anem a parlar d'aquesta, ja d'aquesta manera tan freda i tan bèstia, com qualsevol altre target de població concentracionària, si els podien utilitzar, doncs els utilitzaven. Els nens, per les seves manetes petites, com he dit, podien ser molt bons treballadors amb determinades manipulacions, més que de munició, sobretot aquests petits instrumentals elèctrics de l'aviació, etc. Si era una boca més que alimentar i que, a més, no tenien la fortalesa d'altres tasques, aquells nens morien irrevisiblement de gana, de fred, de malaltia. És evident que no feien res per salvar cap nen malalt. Inclús episodis de nens que són maltractats o estavellats contra una paret, perquè això era una manera també de castigar. No és que específicament anessin a matar nens, és que senzillament els deixaven morir perquè no els interessaven per res, però si podien, que això ja era un gran dany per a aquelles dones. Evidentment, per l'home, que potser, pel pare, que potser estava en un altre camp de concentració, quan ho va saber també era un gran càstig, però és que la mare ho estava vivint en directe. Però, a més, de vegades encara hi havia un càstig més afegit, que era castigar la dona fent mal en aquella criatura.
2: La Montserrat Armengou recull al documental L'infern de les dones el testimoni de la Charlotte Kroll, una deportada a qui li toca treballar a la fàbrica d'armament de la Siemens al camp.
6: Pel sol fet de llegir el nom de Siemens, encara se'm regira tot per dintre. Els grans teníem els dits massa gruixuts i segons què no ho podíem fer. Llavors ho feien els nens. Lògicament, aquella canalla no podia entendre el que feia ni per què ho feia. I a més, de tant en tant rebien una bona bufetada. Eren nens petits que haurien hagut d'estar jugant en comptes que la Siemens els explotés. Com es pot comprar res de la Siemens?
4: Fent gala del cinisme més pervers, a l'entrada dels camps de concentració es llegeix el lema Arbeit macht frei. El treball et fa lliure.
2: A partir del 44, per les necessitats de la indústria de guerra, aproximadament el 70% de les dones que entren a Ravensbrück són qualificades com a aptes per treballar pel Reich i són enviades a treballar als comandos exteriors.
4: La Felicitat fa màscares de gas al camp satèl·lit de Hannover-Limmer.
3: En aquell moment, doncs, les necessitats, la guerra estava al final, els alemanys eren conscients de que podien estar perdent la guerra i van intensificar moltíssim la producció de material de guerra i la utilització de presoners, i en aquest cas presoneres, com a mà d'obra. La Felicitat va ser una d'aquestes presoneres que va ser obligada al treball forçat i amb altres 1.000 dones va treballar en una cadena de muntatge per l'empresa Continental que fabricava màscares de gas.
4: La Felicitat i fins a 1.000 dones més fabriquen màscares per protegir la població civil alemanya en cas d'atacs amb gasos. En aquest comando coincideix amb la lleidatana Maria Maranges i la seva germana Pepita, les germanes Maranges.
3: a través d'algunes memòries, alguns escrits d'algunes de les companyes de deportació, hem pogut esbrinar alguna dada sobre la personalitat i el caràcter de la Felicitat Gassa. Una de les germanes ceretanes nascudes a la comarca de la Cerdanya, les germanes Maranges, posteriorment al seu alliberament, van escriure un petit relat sobre la seva deportació a la Neus Català.
2: La periodista Anna Canyi ens llegeix el fragment.
7: Aquesta noia era d'una energia invencible. Durant el nostre martiri infonia confiança i fermesa. La seva seguretat en la victòria del bé sobre el mal, que els exèrcits aliats guanyarien a la bèstia nazi, influïren en el nostre esperit i ens agafava a les mínimes possibilitats de resistir i guanyar.
2: Segons el testimoni de les germanes Maranges, es fa evident que la Felicitat no era només el nom propi de la Feli. Amb una energia invencible, encomana optimisme i esperança a les seves companyes, l'espurna de la supervivència. Sobreviure és un acte de resistència.
4: I encara hauran de resistir molt més. La Felicitat i les 1000 dones que formen part del comando de treball de Hannover-Limmer són obligades a marxar a peu fins a un tercer camp, el de Bergen-Belsen. El trajecte que fan sense menjar és de més de 60 quilòmetres. Ella ho recorda així.
1: Porque nosotros nos llevaron desde Hannover, que trabajábamos en comando de trabajo, a Belsen, a pie, naturalmente, como hacía, en columnas, 3 días, 3 noches durmiendo en la arena, donde nos encontrábamos, que salía de noche, allí nos aparcaban y a dormir encima, en el suelo. Por el camino venían otras columnas, nos cruzábamos con algunas otras columnas de hombres, que los conducían a otro campo. Eso lo he visto yo, cuando los había que no podían andar, ya no podían más, como nosotras también. Y a los que ya no podían andar más, había los capós con un palo así de largo, le da palos para que caminaran. Y cuando alguno no podía andar más, pues se quedaba tumbado en el suelo. Y venían los alemanes atrás y con la pistola los acababan en mitad del camino y se quedaban. Eso, claro, eso lo hemos visto. Y nosotras también habíamos tenido un poco de cansancio, de agotamiento de eso, ¿sí? Y claro, eso nos pasó. Esa misma chica, la Mónica, pero que no sé cómo se llamaba, no es Mónica, pero no sé, otra cosa. Bueno, pues esa misma chica ya no podía más. Ella dijo, déjame, yo me es igual, ya no puedo andar. Ya no puedo andar más, me es igual que me maten. Y yo digo, por mujer, ¿no? Y la cogimos, yo la cogí por un brazo y le dije a otra chica, María, cógela porque así a ver si... Mientras tanto se le pasó y llegamos a Belsen. Claro que al llegar a Belsen era un campo de exterminación, ya lo vimos enseguida, porque al ver aquellas chimeneas que eran del Fur Crematoire, ya lo vimos.
2: 62 kilómetros a peu y sense menjar. La Felicitat, amb la seva energia invencible, fa el cor fort per tirar endavant ella i, a més, ajuda les companyes més afeblides, salvant la vida de la Monique.
3: També deportada catalana, implicada a la resistència a la ciutat de Perpinyà, coneguda com Mònica de Gené, Monique Gené, casada amb un lleidatà, però que va estar implicada a la resistència a la ciutat de Perpinyà i van coincidir en aquest comando en el qual treballaven 1000 dones.
4: La Felicitat aconsegueix que la Monique arribi viva a Belsen.
2: Durant els darrers mesos de la guerra, Bergen-Belsen es va convertir en un camp de mort. I envien presoners i presoneres d'altres camps de concentració que estaven malalts o que ja no servien per treballar i milers de supervivents de les marxes de la mort. El camp d'extermini de Bergen-Belsen ha quedat com un símbol dels horrors de l'Holocaust.
4: Un cop dins de Belsen, la Felicitat com la Monique formen part del grup de dones que rebel·len davant l'exigència dels nazis d'arrossegar els cadàvers de les seves camarades a una fossa comuna. Aquest moment el narren tant la Felicitat com la Monique Gené en els testimonis que va recollir la Neus Català. Escoltem la Monique Gené amb la veu de la periodista María Lara.
8: Cuando vieron que los aliados iban a entrar, nos exigieron que sacáramos aquella montaña de cadáveres y que los lanzáramos a una zanja para que los aliados no los pudieran ver. Entonces hicimos una protesta general y nos negamos rotundamente a hacer eso. Una amiga mía, de hecho, intentó coger uno de estos cadáveres y se quedó con un brazo en la mano de lo descompuestos que llegaban a estar. Se produjo un acto de rebelión enorme. Fue entonces cuando entraron los aliados. Exactamente el 15 de abril a la 1 de la tarde, nosotras fuimos liberadas.
9: Més de 50.000 persones moren a Bergen-Belsen. Només en els primers mesos de 1945 abans de l'alliberament, 35.000 presoners i presoneres hi perden la vida. L'amuntegament de persones, la manca d'aliments i la nula higiene causen epidèmies de tifus, disenteria i tuberculosi. Recuperem de nou la veu de la Felicitat Gasa. Com explica l'alliberament al camp de Bergen-Belsen?
1: Cuando lo liberaron en el campo, los primeros que evacuaron fueron las que tenían, las que estaban enfermas, las que tenían mucha fiebre, que tenían el tifus. Estábamos todas juntas, ¿eh? Pero yo he visto a una mujer. Eso también es una cosa que te queda clavado. Y se quería que la llevaran enseguida. Y salió afuera, desnuda completamente, desnuda. Yo nunca he visto, jamás en mi vida, he visto un esqueleto andando. La impresión que produce. Un verdadero esqueleto, ¿eh? Porque eso no era más que los huesos. Claro, en general era eso. Pero esa mujer se tenía de pie fuera, cerca de la ambulancia, porque quería que la llevaran. Pero mire, te hacía un efecto. Cuando la veías andar, esta articulación de la cadera, que parecía dos bielas de una máquina, cuando se mueve a sí mismo. Una impresión exactamente un esqueleto.
9: Quan el 15 d'abril de 1945 l'onzena divisió armada del Regne Unit entra al camp, descobreix 60.000 presoners i presoneres malaltes i mig mortes de fam i piles de cadàvers sense enterrar.
4: La Felicitat Gasa Nadal sobreviu i és repatriada a França.
3: Va tornar a França dos dies després, el dia 17 de maig, en un camió, i la van portar a París. I com tants i tants deportats, tant homes com dones, va passar per l'hotel Lutetia de París, on se'ls feia una revisió mèdica per comprovar l'estat físic, moral, psicològic que duien després d'aquesta terrible experiència patida a la presó i a la deportació.
4: Va tornar a viure a la zona de Bordeus i va continuar militant al Partit Comunista Francès. No abandona l'activisme polític, tot i el nou context de la Guerra Freda.
10: La Felicitat va continuar vivint a la regió francesa de la Gironda, però va poder viatjar en ocasions a Espanya per visitar la seva família, tot i que en tot moment va estar vigilada per la policia.
9: L'any 1952 li és atorgat el títol de deportada resistent i el títol de membre de les forces franceses de combat. A més, el govern francès els atorga una pensió i assistència mèdica.
3: Hi ha un informe mèdic d'una revisió que li van realitzar l'any 1953 on s'indica que el seu estat físic general és molt deficient, que havia patit moltes seqüeles de la seva estada als camps nazis i que tenia el cor molt cansat.
4: Un cor que, tot i el patiment que li van infligir, continua bategant sense abandonar els seus ideals fins als 95 anys. Escoltem la mateixa Felicitat Gasa.
1: No tenen de comer demasiado, porque claro, nos daban la comida de la tropa, pero nos hizo mucho daño. Yo, desde luego, hasta allí aguanté moralmente, aguanté bien. Ahora entonces ya no. Si no, ves, esta también la solidaridad de las camaradas. Si las camaradas no me habrían llevado, yo allí me quedo. Ya entonces ya había perdido todo, ya no tenía más resistencia. Ya decía, marcharos, dejadme, marcharos vosotros, dejadme a mí, yo no puedo más. Porque allí, pues todo, diarrea y vómitos y diarrea, pues ya tenías una solución. Porque allí comimos patatas crudas con tierra. Tenéis tanta hambre. Y nosotros habíamos visto dónde ponían las patatas los alemanes, las ponían en sillones dentro de la tierra. La habíamos visto desde lejos.
11: Paja, primero paja y después.
1: La habíamos visto desde lejos. Claro, y al liberarnos, al abrir el campo, pues nosotros tiramos a las patatas enseguida y las cogimos todas las que pudimos. No era muy fácil porque la tierra estaba helada, pero no importa. Y las que podíamos sacar, uno, dos o tres, pero cocer, no teníamos nada para cocerlas, pero ni tiempo tampoco, porque tenías tanta hambre. Pues las comíamos así, crudas y con piel y la tierra.
3: La Felicitat va morir l'any 2000, 95 anys, prop de Bordeus, a Langon.
9: És la història d'una dona que, exiliada, decideix lluitar per combatre l'invasor nazi i sobreviu a l'infern. Sobreviure com un acte de resistència.
3: Però hi ha moltes, moltes històries de catalans, de pirinencs, que van estar a la resistència i que van ajudar a alliberar no París, no Tolosa, però sí ciutats mitjanes i petites que fins i tot tenen carrers al seu nom, perquè van ser les persones que van expulsar els nazis i els col·laboracionistes de la ciutat, i aquí no en sabem res.
0: Nom:
7: Felicitat Gasa Nadal.
0: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen:
7: 14 de maig de 1945.
0: Situació:
7: alliberada.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquests podcasts hem sentit per primer cop la veu inèdita de la Felicitat Gasa Nadal, gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. A més, hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
2: També hi han participat la periodista Montserrat Armengou, coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones. I també hem escoltat el testimoni de la Charlotte Kroll, cedit per TV3.
1: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Hostafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón, i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
2: Heu escoltat les veus de Maite Oger, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la Xarxa de Comunicació Local, amb el suport de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida, una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors, amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canya a la producció, amb Abel Porró i la Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música als crèdits de l'Arjas Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Xerada.
2: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
3: Bona tarda, amics. Nosaltres avui, amb aquest arrodoniment que fem a l'estiu, amb aquestes cançons de determinades pel·lícules que ens entusiasmen, doncs el Paco avui marcarà la pauta.
4: Oh, avui em toca a mi, no?
5: Avui et toca. Aquesta mateixa, si sí, jo, Joan, que no has dit res...
4: No es presenta mai.
5: Amargaos de la vida aquí, ja. El calor que hace...
6: Moltes gràcies, Joan, per reivindicar la nostra veu i la nostra presència.
4: Bueno, avui donar un record a tothom que ens ha ajudat durant aquesta temporada. Ha sigut una temporada en la que hem descobert moltes coses, però sobretot el Matías. Jo crec que estem molt contents. I bueno, pues... seguim, no? I seguim amb aquestes bandes sonores que hem estat escoltant durant aquest estiu, pues a mi m'ha tocat escollir, i jo he escollit una pel·lícula que jo tenia 14 anys en aquell moment quan es va estrenar, i estic parlant de Gris, una pel·lícula de 1978. Per a un noi de 14 anys va ser com, ostres, què és això? Perquè la pel·lícula, si sabeu, s'explica dintre de la dècada dels 50, del rock and roll. I per mi va ser un gran descobriment. La pel·lícula està dirigida per Randall Kleischer, que ha fet pel·lícules, atenció, molt comercial, com El lago azul, que també va ser molt important, El vuelo del navegante, Cariño he agrandado a los niños, Colmillo blanco, Fiesta de despedida. Bueno, pel·lícules comercials, però que van tindre la seva història. Està basada en un musical. O sigui, en Broadway ja s'havia estrenat Gris en l'any 72. Gris vol dir brillantina, el que es ficaven els rockeros en els cabells. I va recaptar en aquell moment 400 milions d'euros. O sigui que...
3: Un èxit
4: total. Un èxit total. La banda sonora explica cançons del rock and roll. I diem que Gris s'ha convertit en una forma i part de la cultura pop. Sempre es fa referència a John Travolta i a Olivia Newton-John, que, bueno, que va ser espectacular. John Travolta, recordeu que ja s'havia fet famós per Fiebre del Sábado Noche, i Randall Kleischer el va fitxar. I bueno, parlant de les cançons, jo crec que són temes atemporals. La gent jove també les coneix, i tothom les sap. Són cançons originals, la majoria d'elles: Summer Night, Greasy Lighten, Tu eres a quien yo amo, i un tema que va fer precisament Barry White, uno de los VGs, que per cert la guitarra és de Peter Frampton, escoltar-la. Sí. I apareixen altres grups com Shanana o Frankie Avalon de los Four Seasons. Travolta en aquell moment tenia 23 anys. Olivia era una mica més gran que ell. I bueno, va agradar molt aquesta història. És una història d'institut, de dos nois que s'enamoren. La història és molt light, però jo crec que el fet de la música i esa cara de John Travolta i d'Olivia Newton, jo penso que ens van enganxar a tothom. El disc es va reeditar en CD en l'any 84, després en el 91, en el 2003, en el 2008 i en el 2018. És a dir, ara ja no s'editen discos, però que és un disc amb molt d'èxit, i jo, per mi, que vaig fer una cua impressionant, també em vaig comprar la seva caçadora de cuir. La mi primera caçadora de cuir. I no tenia el cabell com el Travolta, però bueno.
3: Com el nostre amic Matías. Molt bé, molt bé.
4: Bueno, pues us deixem amb aquest de rock and roll, de Gris, i bueno,
3: i amb el desig que passeu un estiu ben maco.
4: Efectivament.
5: Ens veiem a setembre.
7: Ens veiem en setembre, sí.

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: A vegades els meus pares m'esperen a la porta de l'institut quan surto de la feina per veure'ns i per passar ja una estoneta. Normalment es queden asseguts al banc que hi ha just davant de l'escola i es troben doncs, amb aquell enrenou que fan els meus estudiants. I sabeu què? M'agrada. M'agrada que em vinguin a buscar els meus pares a la sortida de la feina, a la sortida de l'escola, de l'institut. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant, no? Estic convençut que no i reconec que em sap una mica de greu, no? Haver d'admetre-ho. Però bé, en fi, què hi farem? Com és la nostra relació amb les famílies? Per què l'adolescència es transforma en una batalla constant contra les persones que realment ens estimen molt? Som uns rancis rematats quan ens parlen? No els expliquem res del que ens preocupa? Som hermètics, antipàtics, som una mica desagradables? Els mostrem la nostra millor versió, la nostra pitjor versió? I què me'n dieu de les famílies? Empatitzen amb els fills? Ells també van ser adolescents, en algun moment. Se'n recorden o ja se n'han oblidat? El timbre indica que l'inici de l'hora del pati és aquí, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar d'un gran tema, que és la relació amb les famílies. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant.
1: Jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
2: Sóc una persona molt carinyosa, sobretot amb la meva mare.
3: Em discuteixo molt amb la meva germana.
1: La meva mare surt defensant a la profe, saps?
2: Respecte als temes sexuals, amb la meva família estic molt obert.
0: Soc el Cristian Oliver i com a professor puc assegurar que hi ha tants tipus de famílies com d'alumnes, com per exemple, no sé, les que estan molt a sobre, les que no deixen respirar els fills, les que accepten els comentaris dels profes, les que ho qüestionen absolutament tot, les que mostren confiança, les que se senten absolutament desbordades. Avui parlarem de la nostra relació amb les famílies, de les normes que ens posen i que no sempre estem disposats a complir, i també dels càstigs, de la confiança que ens donen i de com fiquen molts cops el nas en la nostra vida i en el nostre futur. I per comentar-ho amb pèls i senyals, hem convidat a quatre joves de Catalunya que venen amb ganes de xerrar i de formar part d'aquesta gran família que és l'Hora del Pati. Hola, com esteu?
4: Hola.
3: Hola. Hola.
0: Va, us els presento. Comencem amb la Bianca. Hola, Bianca.
5: Hola.
0: Què tal?
5: Molt bé.
0: La Bianca té 16 anys, va a quart d'ESO, i el que més li agrada de fer en família és anar a dinar.
5: Sí.
0: Però anar a dinar d'aquells dies de diumenge o qualsevol dia?
5: Aixecar-te a les 11, anar a dinar a un restaurant i no sortir d'allà fins a les 7 de la tarda. M'encanta.
0: Xerrar, fer aquell sobre taula, no?
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I amb la família en general o...?
5: Amb la família, o sigui, hi ha algun cop que ens hem ajuntat dues famílies que no coneixíem.
0: Molt bé.
5: No sé, m'agrada molt aquell ambient.
0: Genial aquest pla, eh? I també tenim el Lluc. Hola, Lluc, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: El Lluc té 16 anys, va a quart d'ESO, i per ell un dia 10 en família és en un parc d'atraccions.
6: Sí.
0: T'agrada,
6: sí, sí.
0: Eh?
6: Molt.
0: O sigui, per exemple, vas sovint a un parc d'atraccions de la teva família o què?
6: Normalment anem al setembre o així, agafem i anem a Porta Aventura, al Tibidabo.
0: Molt, però més que amb els amics o què?
6: Bueno, aquí ja no ho sé, però a mi en general com que m'agraden la companyia sempre.
0: Molt bé, bueno, això és bonic, eh? La Noelia té 15 anys, vas a tercer d'ESO i el pla que més t'agrada fer en família és anar de viatge.
7: Sí.
0: On has estat de visita? Què has visitat? A veure...
7: Doncs Andalusia, també per Catalunya en general i no sé, per Espanya.
0: Molt bé, perfecte. Teniu algun viatge ara pendent, en breu?
7: Que jo sàpiga, no.
0: També tenim el Jan. Hola, Jan, com estàs?
8: Hola, molt bé.
0: El Jan té 15 anys, va a tercer d'ESO i l'activitat que més t'agrada fer en família és mirar pel·lis junts.
8: Sí, és que jo sóc un tio molt mandrós de sofà i doncs...
0: Aquell pla meravellós de sofà i manta i pel·li és genial, no?
8: És que no hi ha res igual.
0: No ha però res. Comenteu les pel·lícules o voleu el silenci absolut?
8: El dia després.
0: Ah, molt bé. Mentre dura la pel·lícula... Sí,
8: però,
0: sí.
8: A veure, també és cert, sóc culpable, sóc d'aquells que parlen a les pel·lícules.
0: Oh, no, i menges crispetes i aquestes coses.
8: Oh, pare, m'encanten les crispetes.
0: Va, vinga, començo amb la primera pregunta relacionada amb les famílies. És una mica estranya, eh? Però jo us vull preguntar qui d'aquí creieu que té la família més original? Entenem per original allò que surt del cànon que s'entén, no? Aquesta cosa rància, antiquada, de cànon estàndard familiar. A veure, aquí d'aquí creieu que és... que la seva família és la... que trenca més esquemes. A veure, algú vol dir alguna cosa? No?
1: Home, a veure. Bueno, jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
0: Vale.
1: I a sobre tinc dos germans molt més grans que jo.
0: Ostres.
1: Llavors, bueno, normalment tothom sempre em fa moltes preguntes i això, o sigui que...
0: I, però de bones, o sigui, preguntes de curiositat, no?
1: Sí,
0: sí. Molt bé.
1: Sí.
0: La resta, teniu alguna cosa que vulgueu comentar?
8: Jo sóc el petit de tres germanes.
0: Uh-huh. I això com es porta?
8: No parlem de... Era broma. Doncs bé, però mentre les meves germanes eren adolescents, jo volia jugar al Playmobil. Mm-hmm. I havia de jugar amb els meus pares.
0: Saps que el Playmobil era la meva joguina preferida de petit, eh?
8: He dit Playmobil per dir alguna
0: no,
8: cosa.
0: No, però no ho diguis, que jo ja m'havia fet moltíssima il·lusió.
8: Jo era més de Lego. Em sap greu traicionar-te.
0: Aquesta batalla immensa entre Lego i Playmobil, eterna, eh? I vosaltres voleu comentar alguna cosa?
6: Bueno, jo tinc una germana més petita. Mm-hmm. I... a vegades també...
0: I això també trenca els esquemes,
6: mica de,
0: no?
6: De germà gran, i a mi això em cansa una mica a vegades.
0: Està bé. I tu, Noelia?
7: Jo és que no sé, o sea, l'única cosa estranya així, que no és estranya, és com... jo crec que bastant corrent, que des de ben petita m'he criat amb els meus padrins, que no compartim sang ni res, però mm-hmm. són com els meus ties.
0: Molt bé.
7: Llavors... no, o sea, no és una cosa estranya, però com que és una cosa que...
0: Uh-huh. Que et diferencia a tu,
7: sí,
0: no?
7: Que t'identifica. És especial per mi.
0: Molt bé. I vull fer-vos una pregunta. Jo he començat aquí a l'inici dient que hi ha situació dels meus pares que a vegades em venen a veure, no? I és cert, no m'ho he inventat. I que jo ara me'n sento absolutament orgullós i m'agrada que els meus alumnes fins i tot els saludin. Vosaltres, plantegeu-vos aquesta situació, que us venen a buscar a la porta de casa a secundària, eh? Quart d'ESO, a tercer... què? Sentiríeu una miqueta de vergonya?
8: Molta.
1: No.
6: No, jo no.
1: No.
0: A veure, tu ja n'has respost molt ràpid. Per què molta vergonya?
8: Amb tot l'amor del món, perquè m'estimo els meus pares com cap altra cosa del món. Em fa vergonya que els meus amics em segueixin veient, bueno, que em vegin com un nen petit.
0: Ja.
8: No, no és perquè vagi de guai, saps ser. Mm-hmm. Jo sóc el millor, no depenc dels meus pares.
0: I tu creus
8: no,
0: que però... els teus pares sí que et veuen encara com el nen petit? O no?
8: Sóc el petit de tres germanes. però no trobo el sentit aquest de sobreprotecció. Mm-hmm. O...
0: tu, Bianca, has dit que no faria vergonya.
1: No. És que, bueno, jo de petita mai em venien a buscar. I perquè havien d'estar treballant. Mm-hmm. Llavors tenia una cangur i era com... jo era la que veia els altres, que els hi venien a buscar jo. De vegades plorava i això, però clar.
0: I ara et faria il·lusió que et vinguessin a buscar les teves mares. Doncs escolta, potser després d'escoltar-te aquí venen a buscar un dia a l'institut i t'ho fan de sorpresa.
1: Sí,
0: i...
1: sí.
0: Home, si a més em faria molt feliç.
1: Sí.
0: I vosaltres què?
6: Bueno,
0: faria...
6: a mi, de fet, em venen a buscar quasi cada dia, perquè visc a un poble que està lluny d'hores, mm-hmm. estic acostumat i...
0: venen amb el cotxe, t'esperen allà amb el cotxe...
6: Sí.
0: Vale.
6: No em fa vergonya i... si ho fessin de tant en tant, tampoc.
0: Molt bé. Tu, Noelia?
7: És que no sé, en plan, m'hauria de veure la situació. Mm-hmm. Perquè jo crec que no, perquè... no sé...
0: que no et faria vergonya, eh?
7: No, perquè bueno. És com... t'han vingut a buscar, no és res de... jo què sé, que et vinguin així, en plan... ah, mi niña!
0: Bueno,
7: no,
0: està bé.
7: Però...
0: i en general, diríeu que teniu bona relació amb les vostres famílies?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
7: Jo crec que sí.
8: Jo és que sóc una persona molt carinyosa.
0: Aquí una resposta,
8: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sóc una persona molt carinyosa, mm-hmm. Sobretot amb la meva mare. M'encanta donar-li abraçades.
0: Bueno, teniu aquesta mostra d'afecte, això és molt bonic, no tothom arriba a aquest punt de mostrar-se d'afecte, no? Tant físicament com en paraules, també, no? Que a vegades...
8: sí, sí, sí. És una part important.
0: Sí, sí. Vosaltres, si s'haguéssiu de puntuar de l'1 al 10, eh? Com a fills o com a filles, quina nota us posaríeu?
6: Un 10.
0: Un 10, eh?
1: No, sí, no. Un
8: 10. Un dalt, Lluc.
6: Un 7, un 8.
0: A veure, especifica per què un 7 i no un 10.
6: Perquè...
0: què et falta per ser un fill 10?
6: Em discuteixo molt amb la meva germana, no faig els deures a vegades...
0: sí, el tema de discussions és habitual a casa.
6: No molt, perquè a mesura que ha anat passant el temps ha millorat, però quan érem petits uh-huh. érem més dimoniets.
0: I ara ja no.
6: No tant, no tant.
0: I tu t'has posat un 10, Bianca, que ho he sentit. I per què? A veure, defineix una filla perfecta, una filla de...
1: A veure, perfecta, perfecta, no.
0: Ah, ja estem al 9 i mig, potser.
1: Sí, o al 9. A veure, la meva mare diria que no sóc un 10, però...
0: Què creus que podria faltar-li a la teva mare perquè et digui, vinga, va, falta això, Bianca, perquè siguis un 10? A veure, quina autocrítica faries?
1: A veure, jo sóc lenta per tot. En plan, m'estic arreglant cada dia una hora.
8: La meva germana.
1: I la meva mare es desespera. Bueno, les dues, tothom. Llavors, la meva cosina és una cosa que he de treballar.
0: Bueno,
1: ho sé, però...
0: Està bé, està bé. Reconeixeu és el primer pas, eh?
1: Sí.
0: I tu, Noelia, quina nota et poses?
7: Un 5.
0: Un 5, eh?
7: Aprovat pelat. Wow.
0: Però això és perquè hi ha moltes coses que s'han de millorar.
7: No, perquè jo... En plan...
0: Aquest aprovat raspadíssim, què vol dir?
7: Que si em diuen de fer alguna cosa, jo dic, ja vull.
0: Vale, i no hi vas mai. Ja passa, eh? Però ara fem una pregunta al revés, eh? Ara puntueu a la família de l'1 al 10. Quina nota els hi poseu?
8: 10 i mig.
0: 10 i mig, eh?
8: No, 9 i mig. Amb tot l'amor del món, ja que hi ha vegades que m'agradaria tenir una mica més de llibertat amb els amics. Un 5 més.
0: Bueno, ja passa això, eh? I per aquí?
7: 10.
0: 10, eh?
1: Sí, jo crec que en general...
0: Vaja bien quedes, que esteu sent, eh?
7: No,
1: sí.
6: I tu? Però un 9.
0: Un 9.
6: Sí.
0: Què li falta? A veure, què...
6: Bueno,
0: demana.
6: Amb la meva mare compartim més les idees, no? I amb el meu pare sempre estem discutint a veure qui té la raó, per
0: bueno.
6: tant...
0: Està bé, està bé. Mira, hi ha un estudi de fa uns anys, del 1991, deia, o sigui, ha plogut, eh? Deien que només un 11% de les discussions a casa eren pel repartiment de tasques. Ara, el 57% de les discussions són per això. O sigui, ha augmentat.
7: Sí.
0: Vosaltres, quan us discutiu, és pel tema aquest de les tasques de la casa... Tu fas que sí, Lluc.
7: Sí, sí, sí.
6: Totalment.
0: Perquè no les compleixes. Però tens unes tasques assignades o no?
6: No és que no... Bueno, també no les compleixo, però sempre m'han donat mi més que la meva germana i això també m'enfada.
0: És injust. I per aquí? Vosaltres compliu?
7: Bueno.
0: M'encanta perquè avui esteu fent cares de bueno, avui potser s'han de millorar algunes cosetes, eh?
8: Acostumo a complir per tard.
0: Vale, però ho acabes fent.
7: Igual.
6: Sí.
1: No, jo sí que ho faig, però no discutim. En plan, jo sé que ho he de fer... I ja està.
0: Bueno, està bé. Va, si us sembla, anirem a Patis Reals a escoltar a veure què opinen altres estudiants com vosaltres i després ho comentem.
7: Del 0 al 10, la relació que tinc amb la meva família la puntuaria d'una forma estranya, perquè els meus pares estan separats i llavors tinc la família dividida en dos.
4: Una nota de 9, perquè ens ho comentem, i ja siguin des dels aspectes més quotidians i fins als més personals, com si em matava una persona.
9: Jo em posaria a un 10, perquè ens portem superbé, ens agraden les mateixes coses.

0: Una bronqueta.
1: Bueno, pues malament, la veritat.
2: No bé, però normal al respecte, una opinió bastant neutral.
3: Doncs els meus pares el que fan és primer preguntar què ha passat per comentar-se la situació i si li quadra el comentari per alguns comportaments que han vist a casa, doncs se'n foten la bronca.
4: Aquí parla un coneixement de causa, com a profe. A vegades les famílies no accepten els càstigs que us posem, no? Que posem els professors. Vosaltres creieu que les famílies accepten les sancions, els càstigs que es fan des de l'escola?
5: La meva sí.
4: Sí?
6: La meva també, sí,
4: sí?
6: Sempre.
7: Jo és que no acostumo a rebre càstigs des de l'escola.
4: I el que veus amb la resta de companys, potser, perquè potser el que ens passa a nosaltres no és el mateix que el que veiem a classe. Veieu que hi ha alguna família que potser fica el nas massa i comença a defensar allò indefensable. Us heu trobat casos?
6: Sí. Totes.
5: Sí.
4: Sí?
8: Sí.
7: Tinc molts exemples. Un company que un dia va arribar a classe i li va dir a la profe: no, això no ho faré perquè la meva mama m'ha dit que no aprenc res amb això.
4: I com va reaccionar el profe?
7: La profe va dir: jo sóc la que decideix si tu fas això o no.
4: I t'has observat alguna cosa així també o què?
8: Jo normalment sóc jo el que fa aquest tipus de coses. No, jura.
4: O sigui, tu vas amb una versió una miqueta esbiaixada del que has fet a classe perquè et defensin o perquè...
8: No, a
4: o
8: mi
4: vols dir?
8: Normalment jo accepto els càstigs que em posen, vull
4: vale.
8: dir, sé quan ho he fet malament i quan no, però si algun cop realment sé que no ho he fet malament i ho trobo una mica injust, pues, li comunico a la meva mare i...
4: I quina mena de càstig després us posen a casa? Si heu fet alguna cosa malament, eh? Vull
5: no,
4: dir...
5: És que crec que mai he... Tipo, un parte o una incidència no, mai no. M'han posat.
4: Hi ha una reflexió a casa...
6: Sí, o sigui, normalment són coses de classe i ja surten al grup del chat de mares que totes en contra i després la meva mare surt defensant a la profe, saps? Llavors reflexionem a l'hora de dir no, perquè aquesta mare diu
4: tal... M'agrada aquesta mare.
6: Sí. I això. Després jo el dia següent m'ho trobo i perfecte.
4: I creieu que el càstig és una bona mesura educativa, per exemple, per fer reflexionar, per fer canviar una mala actitud d'alguna persona de la vostra edat o no?
7: Depèn.
4: Depèn.
8: Sí, depèn molt del càstig.
7: Perdó.
4: Digues.
7: En el meu cas, vull dir que una cosa que m'enfada bastant és els càstigs sense previ avís.
4: Però no. Potser perquè s'ha fet una malifeta també sense previ avís, no? O no?
7: També, suposo. Bueno.
4: Es que sense paraules aquí, eh?
7: M'has pillat.
4: I tu, Lluc, volies comentar?
8: A mi no és que em castiguin molt, però normalment parlo més les coses que no pas que em castiguin.
4: I teniu la sensació que aquesta generació està com sobreprotegida? Perquè a vegades jo sento que us ha de cuidar molt, que s'ha de vigilar amb el que us diem... Tu fas que sí, Bianca?
6: Sí, o sigui, bueno, la meva mare sempre em diu a la meva època a veure qui s'atrevia a anar a parlar amb la professora.
4: I fa molta ràbia aquesta mena de comentaris, eh?
8: Molta.
5: Sí. O també el...
4: I tenen molta raó.
6: Sí,
5: o
6: és
5: el,
6: que no.
5: Jo abans m'hem passat tot el dia al parc i és com, ara no puc perquè hi ha més perill per així dir-ho.
6: Llavors... També és veritat.
4: I jo faig una pregunta, teniu paga? Teniu paga mensual o setmanal?
5: No.
8: Jo
6: bueno.
8: Tenia, però ja no tinc perquè vaig començar a treballar fa poc i llavors ja van dir,
4: vale.
8: Ja en tens prou.
4: N'havies tingut abans, per això.
8: Sí.
4: Vale. Clar, no, diuen, els estudis diuen que no s'ha de donar diners als fills perquè compleixin les obligacions, però que la paga pot servir una miqueta doncs, perquè vosaltres aprengueu el valor dels diners i també administrar-los, no? No sé, quants d'aquí... sabeu gestionar els vostres diners si us donen una paga? Sabeu gestionar això?
6: Sí.
4: Sí?
8: Sí.
4: I us poden castigar sense diners? Us poden castigar sense quedar-vos sense aquesta paga o no?
6: No, bueno, és que no és fix en el meu cas. En plan, m'ho donen...
5: Jo quan, si surto.
6: Sí, quan se'n recorden, em donen i potser em donen, jo què sé, 40 euros, però clar, ja és molt. I, per exemple... Ara tinc estalviats uns quants perquè em vull comprar roba d'estiu. Llavors m'he d'esperar a la roba d'estiu i no em puc comprar res d'hivern.
5: Jo estic igual.
6: Sí.
4: I jo vull fer-vos una pregunta. Vosaltres sou iguals? Sou 100% vosaltres mateixos quan esteu amb les vostres famílies?
5: Sí.
4: Sí?
8: Sí, jo crec que més, soc més mateix amb la família que
4: ostres,
8: a l'institut.
4: Sí.
7: El meu Jan amb la família és el Jan més Jan de tots.
4: Ah, sí? Ostres, això és boníssim. És que jo a vegades el que sí que percebo és que la gent canvia una mica. I la seva millor versió la dona el

0: amics. Vosaltres...
1: No.
0: No esteu, no. No esteu
2: bueno, jo també, vull dir.
1: Jo intento donar... Ui, perdó.
2: Els amics que tinc molta confiança, evidentment, sóc jo mateix, però així, a la classe, no. A casa salto, canto, i a l'institut, no.
0: I si sou... Els dieu sovint que els estimeu?
2: Molt.
1: Sí.
0: Mare meva, o sigui...
3: Jo és que sóc molt carinyós.
0: Quin és l'últim cop que els he dit t'estimo, a veure?
1: Quan he sortit de casa.
0: Sí, avui, eh?
2: Sí, sí, jo també.
3: Quan he sortit de casa.
0: El que ha de fer autocrítica com a mal fill sóc jo, que jo no ho dic mai. És fortíssim. No, no, i ara que ens hem posat així una mica romàntics, els hi expliqueu els vostres amors i desamors? O...
3: Sí, sí, sempre.
0: Sí?
3: Són els primers en enterar-se.
2: A mi em pregunten, que... però...
0: I no et fa una mica de vergonya?
2: Sí, però no els hi dic gaire.
0: Ah, o sigui, que no, o sigui, t'ho pregunten però no respons.
2: No gaire, no gaire.
0: Va, i tu, Noelia, ho expliques?
1: És que... O sea, les coses que em passen són, o sea, com que ja ho veuen i com mai...
0: Què vols dir que ja ho veuen?
1: Tipo, mai passa com res novedós. Blanc, per exemple, per Sant Jordi l'any passat em van com deixar una rosa a la, a la taula i jo en plan, mira, i hacen com la bromita.
0: Però perquè era una rosa que t'havies rebut d'algú
1: sí,
0: important.
1: Que, sí, que segueixo sin saber de qui és.
0: Oh, ostres, sí, roses
3: rosa
0: que...
3: Anònima.
0: Roses anònimes, això és meravellós. I la resta teniu aquesta confiança també, com deia ella.
1: Sí.
0: Molt bé. Bueno, ens hem posat així una mica romàntics, si us sembla, anem a escoltar diferents patis de Catalunya, també que ens expliquin i després ho comentem.
4: Jo crec que sóc un 8 com a fill, degut a que ho conto tot, no li s'amago res.
5: Com a fill jo crec que sóc un 8, perquè no crec que faci coses dolentes i crec que em porto molt bé.
6: Un 7,5, no sé per què. Sento que podria ser molt millor del que sóc, però...
7: Un 8, em ficaria un 8. Tinc una bona relació amb els pares.
8: Ficaria jo com a fill i em posaria un 11 de 10. O un 10.
7: Quan sents les normes a casa i les compleixes... No, la veritat és que això no. Les compleixo i quan no les compleixo, doncs hi ha un càstig.
8: Hi ha poques normes, però sí, les compleixo. No tinc xerrades amb educació sexual. Això que de moment... Puc començar a aprendre, però d'un moment encara no vull saber-ne res.
6: Poc a poc ho estem parlant, poc a poc.
4: Sí que hi parlo amb els meus pares i per aquest punt és molt positiu la meva família perquè ho parlo de tot.
0: Teniu germans?
1: Sí.
9: Sí?
0: Sí. Sí? Sí. Com és la vostra relació amb els germans?
1: Ara bona.
0: Ara bona. Són més grans o més petits?
1: És més gran.
0: Val. I per què ara és més bona i abans no?
1: Perquè quan jo era petita ella estava en l'adolescència i llavors passava de la meva cara.
0: Vosaltres també teniu una relació així que ha anat millorant o que és complicada?
9: No. Bueno, jo tinc dos germans i un és 23 anys més gran que jo.
0: Wow.
9: I l'altre és 30 anys.
0: Vale.
9: Llavors, sí, sí. No, però és
0: molt... I amb ells els consideres més germans, amics o en aquest cas tiets fins i tot?
9: No, no, són els meus germans. I...
0: Germans.
9: Sí, sí.
0: Vosaltres teniu bona relació amb els germans. Els considereu amics?
2: Jo, sí. Ara sí.
1: Sí.
0: Sí. Abans, ara, eh?
2: Sí, quan érem més petits la relació era com ens discutíem per tot i això, però com que jo he crescut i al final hem madurat una mica més, doncs ja...
0: O sigui, aquest és el que et va provocar el canvi cap a l'amistat, és que tu fessis, que
2: sí,
0: fossis més gran.
2: Quan veig que ella ja va com a punxar per discutir-nos, dic com... Ho intento esquivar.
3: Jo és que... una de les meves germanes és una persona molt extrovertida i per això jo, que també sóc una persona molt extrovertida, no m'hi costa tant. L'altra és més introvertida i per molt que me la segueixo estimant molt, segueixen havent-hi aquestes personalitats que són una mica xocants. I sorgeix alguna discussió, més de les que m'agradaria admetre, però tinc una bona relació amb ella.
0: Mentre escoltàvem els patis que hem anat allà a buscar, es parlava de l'educació sexual, no? I hi havia diferents opinions. Què en penseu vosaltres? Parleu a casa? És un tema que tracteu amb naturalitat? Que fa vergonya?
2: Sí, Lluc. Allà, bueno, jo a casa meva parlo sense filtre sobre això. Si tinc alguna consulta, els hi demano i hi ha confiança total.
0: Tu també, Jan?
3: Jo, respecte als temes sexuals, amb la meva família, estic molt verd. Inclús alguna vegada alguna broma una mica pujada de to, alguna tonteria, que no és res. Però dius, aquesta naturalitat de poder fer bromes d'aquest tipus amb els meus pares, com si fossin amics, a mi em genera molta confiança.
0: I creus que això és habitual amb gent de la teva edat, per exemple, amb els de la teva classe? Que tinguin aquesta confiança de parlar de tot?
3: Ho dubto bastant.
0: I què creus com creus que són les altres famílies perquè potser no parlin d'aquests temes amb els fills? Què haurien de fer perquè sí que s'obri aquest pas, no? Aquesta confiança? Si els altres també voleu comentar.
3: Wow, no tinc ni idea.
0: No. És a dir, com a famílies, què han de fer?
9: Jo crec que des d'un primer moment, no sé, a l'escola, quan es fa doncs, la reproducció, s'explica i tal, doncs la meva mare doncs, va dir ai, que esteu fent això? I em va començar a explicar i tal. Llavors ha de ser des d'un primer moment que els pares s'obrin perquè després els teus fills doncs, et parlin.
0: S'ha de ser una cosa naturalitzada des de petit, sí, no? Sí, llavors, de cop, vinga, parlem de sexe, no?
9: Jo tinc amigues que no li diuen res als seus pares perquè els seus pares no li han explicat clar. Res, llavors. Clar. Clar,
0: quan és un tema censura des de principi, no? Doncs aleshores, i tu, Noelia, també en parles?
1: És que no surt mai com el tema.
0: No surt mai no, el tema, o tu no vols que surti el tema.
1: No, que a mi em dona igual, en plan, perquè la meva germana, llavors, o sea, la meva germana sí que fem bromes i tal, però com
0: però
1: que...
0: Però amb els pares mai... no, eh?
1: No, perquè no, no en plan, no hi ha el context de fer la broma.
0: Quantes excuses, o sigui, que en realitat et fa vergonya.
1: No.
0: Por.
1: No, tampoc.
0: No vols parlar amb ells, simplement.
1: No, en plan, si surt el tema jo parlo sense problema, però com que mai surt el tema...
0: Però com que no surt... Sí, tu ja creus que ja les respostes ja les tens.
1: No, és que... No sé.
10: Ni tan sols ho havies pensat
0: abans. Estic puxant avui, eh? Bueno, va, si us sembla, deixarem aquí el debat una estona, perquè ara entrem a la secció de les preguntes extremes, perquè a tots vosaltres us proposaré un dilema i haureu de triar entre dues opcions, la que més us agradi o menys us desagradi, perquè ja veureu que algunes... I si voleu, al final me'n podreu fer també a mi alguna, de pregunta extrema. Va, comencem amb el Lluc. T'has preparat?
2: Sí.
0: Vinga, va. La pregunta és la següent. Trobar l'amor de la meva vida, però que es porti a matar amb la meva família, o trobar l'amor de la meva vida i portar-me jo a matar amb la seva família?
2: Portar-me jo a matar amb la seva família.
0: Vale, o sigui, la teva família que no la toquin, no?
2: Clar, home. I segurament... Sí, que la meva família no la toqui.
0: Vinga, Bianca, vaig amb tu. Tenir una família rica però que no em faci cas, o tenir una família amb pocs recursos però que em doni molt d'amor?
9: La segona. Tenir una família amb pocs recursos i que em doni...
0: Que et cuidin.
9: Sí, és que la meva família per mi és tot.
0: O sigui, que bonic, això.
9: La meva mare jo crec que és la meva millor amiga. També.
0: Ai, que bonic.
9: Sí, li explico Ostres. Tot. És, no sé, jo la veig i dic...
0: I tu creus que això sempre serà així?
9: Sí.
0: Ai, que bonic.
9: Sempre ha estat així, llavors.
0: I no canviarà, clar.
9: No.
0: Jan, vaig amb tu, eh? Vinga, passar més temps amb la meva família o passar més temps amb els meus amics?
3: Sent molt de carinyós cap als meus amics, més temps amb la meva família.
0: Oh. Ja això que... no vol dir menys tenir els amics, eh? Si no...
3: No, els meus amics ja saben que me'ls estimo molt. Però amb la meva família... No sé, no és
0: tu?
3: Que em senti més com... Soc més jo, clar. Soc més tonto, soc... Bueno, tonto soc a tot arreu.
0: Ets fallacete, una mica, sí?
3: Sí.
0: Noelia, vaig amb tu, eh? Pregunta extrema. Si la teva família no et donés suport en una cosa important, seguiries el teu propi criteri o els faries cas?
1: Depèn del context i jo crec que...
0: No val la pena, eh?
1: Ah.
0: Una o l'altra.
1: Jo crec que faria el que jo crec perquè és com, si és una decisió meva que com se dice? Que em contagia a mi per així dir-ho.
0: Sí, i t'has trobat en aquesta situació que hagis hagut de decidir tu i potser no haver trobat el suport esperat o no?
1: De moment no.
0: No? Bueno, està bé. Va, doncs, si us sembla, jo crec que en aquesta edat el tema famílies doncs, és molt important. I jo us faig una altra pregunta. Creieu que els adults jutgen... els gustos, per exemple, dels joves o no?
3: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Concretem, a veure, en què us heu sentit jutjats alguna vegada?
2: En la música.
0: Amb la música?
1: Sí.
0: Amb la música és que es nota molt que si no t'agrada una cosa d'ara, sembla que no l'entens, però clar, també hi ha diferents gustos, no, al final?
2: Sí, bueno, jo personalment escolto molta música i de tots els anys i de tots els estils, però sí que a gent de la meva edat que està tot el dia escoltant la mateixa música els adults els
0: també ho sentiu bastant. Així, eh? Amb el tema gustos sí que us heu sentit alguna vegada no. Tu notes que sí que respecten allò que t'interessa
9: que es van com modernitzant molt en plan, hi ha coses que hi ha vegades que la meva mare em parla d'un tren i jo, què? Diu, no, sí, perquè la influencer aquesta porta tal pantaló que es comença a portar jo. I jo ni m'he enterat, o sigui, no sé.
10: Perquè digues un tren de
11: petar. Estava en un altre lloc,
2: ara. Del vehicle, del vehicle.
0: I a vegades una cosa que també es diu és que les famílies quan volen com apropar-se als fills, ho fan gairebé amb una mena de tercer grau, preguntant-te, i avui què has fet, i avui que no sé què, i avui en qui has anat. Teniu aquesta sensació que es força tant, tu en el teu cas no, perquè per el que deies, no? Però la resta teniu aquesta sensació que és com difícil que s'apropin perquè potser ho fan d'una forma molt brusca o no?
11: No. Perquè el que explica sóc jo, no cal que em preguntin.
9: Igual.
2: Sí, jo igual, explico sempre.
0: I us...
2: A vegades m'han de dir que calli, fins i tot.
9: Sí.
11: A mi també.
0: I us donen espai per la vostra privacitat? Us miren al mòbil, per exemple?
2: No,
1: tinc un rol parental, llavors.
0: I teniu la sensació que teniu espai per la vostra privacitat o no?
1: Sí.
11: De sobre.
0: Però els pares que ens estan escoltant, què els diríeu? Perquè a més vosaltres parleu molt bé de les vostres famílies. Què podrien fer per apropar-se als seus fills? Aquells que potser no tenen aquesta relació tan fluida. Què els hi recomanaríeu?
2: Jo crec que si al final no li estàs molt a sobre i veu que li dones confiança, ja és un gran pas, vull dir.
0: Digues.
3: Fes-li un detallet. Perquè un dia que jo estava amb febre, a gairebé 40 graus,
0: però
3: i em ve el meu pare.
0: Un detallet vol dir una cosa material? Un regal?
3: Un regal.
1: O preparar-li l'esmorzar.
3: Ja ho sé, és una tonteria.
0: Un materialista.
3: Però bastant. I què? Em va venir el meu pare. Em va dir, tinc un detallet per tu. Quan vaig sentir això, no m'importava. No em va importar
0: perquè
3: més.
0: Perquè tu només estaves veient el regal. Per això...
9: No.
3: És... Era un defensant, dia que em trobava malament.
0: I quin detall era? Queda tan...
3: Ah, no, em va donar una puga de guitarra, que em va encantar.
0: Bueno, clar, ens agrada molt la música.
3: Sí, bueno, mira.
0: La resta, voleu dir algun consell?
9: Sí, jo crec que has d'intentar entendre el teu fill. Ja des de primera hora no li pots dir, ai, és que ara amb això no pot ser, no sé què. No, perquè si no ja no t'explicaré res, no? Si no t'interessa, no.
0: I suposo que tampoc no pensar que és una extensió vostra, d'ells, no? Que no els esteu imitant, que sou personalitats totalment diferents, no?
11: No és un mini-mi.
0: Exacte. Va, si us sembla, deixem aquí aquest debat i ara entrem a la part sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. El tenim aquí. Lluc, el vols obrir? Vols destapar-lo a veure de què és aquest entrepà d'avui?
2: Vale.
0: Vinga, va. Ja sabeu que aquest entrepà sempre ens descobreix un missatge, una situació que després haurem de reflexionar i posar-nos d'acord entre tots. A veure, pots llegir en veu alta aquest missatge?
2: Quan la Bruna està sopant amb la seva família, està seriosa, distant i fins i tot antipàtica. En canvi, quan està amb els amics, tothom la veu com la més divertida, espontània i propera.
0: Bueno, ja veieu, és una situació que pot ser bastant habitual. Segur que ho heu vist en els vostres amics, no? Que potser vosaltres són estupendos i, en canvi, a casa, més tancats, més reservats.
9: Sí.
0: Què li diríem a la Bruna? És just amb la seva família, per exemple?
1: És que hauria de veure la situació també de com potser la família li trata.
0: Mm-hmm. Sí, que potser ella no està sent com és ella perquè tampoc no se sent a gust.
1: Clar,
3: jo, el que anava a dir és preguntar-li quin problema tens amb la teva família.
0: Vale, està bé. La resta què li diríeu?
2: Jo que s'obri, que parli i que expressi també, perquè és el més important, no? Al final expressar i explicar és el que dona la confiança.
1: Sí.
0: I ara a la Bruna, per tant, ja tenim clar que hauria de doncs, intentar mostrar-se d'una altra manera, no? I veure que, no, com és la seva situació. Jo us faig una pregunta. Vosaltres heu tingut alguna vegada por de decebre a les vostres famílies?
1: Sí.
2: Sí.
0: Amb el tema estudis, per exemple, amb el tema... Amb què? Tots heu dit que sí, eh?
2: Amb els estudis.
1: Sí.
0: Amb els estudis.
2: Sí.
1: O amb l'esport.
0: En quin sentit, per exemple, tu tindries por de decebre'ls amb els estudis?
2: Que ja els he decebut prou, no cal que els decebri més.
0: Va, o sigui, tu creus que poden patir si tu potser no acabes de provar alguna cosa?
2: Sí,
0: o...
2: sí.
0: I tu dius amb l'esport, eh?
1: Sí.
0: Perquè,
1: no sé, cada cop que vaig a competir, és com... Sí, ho faig perquè m'agrada molt competir i fer karate i tal. Però, per exemple, si com que... si estic com a punt de llegar a quarts de final i de sobte perdo el combat, és com buah.
0: I sents com aquest pes de...
1: Sí, o sea, ja
0: segurament
1: no
0: ells estan ja no contentíssims mi, igualment de veure't allà ja, competint,
1: ja
0: no?
1: Sí, o sea, ja no per mi, sinó també perquè és bastant lluny on hem d'anar de normal. Llavors és com he vingut per res.
0: I En el tema del futur, per exemple, creieu que us pregunten molt pel vostre futur, fiquen massa al nas, volen que feu el que ells diuen o el que voleu vosaltres, no sé, i també el que observeu a classe, eh? Jan.
3: Jo, els meus pares, respecte al futur, sempre m'han deixat decidir el que jo he volgut, i és que jo sóc amb això potser un mal exemple, ja que això que se sent sempre a les pel·lícules de "ai, deberías estudiar medicina", doncs jo vull estudiar medicina.
0: Bueno, està bé, eh?
3: I dius, doncs és una cosa que decep poc els pares, però tot i així jo sé que els meus pares tan que mantenen tant com ho fan, els hi semblaria bé que fes el que fes.
0: I la resta?
9: Bueno, jo vull fer periodisme, però la meva mare, bueno, jo sóc, trec bones notes a mates i a ciències, i la meva mare sempre ha tingut com aquesta cosa de "ai, una filla científica", i no sé, quan surt a la tele una dona de un premi de, jo què sé, ha descobert una medicina,
0: i et mira tu una mica de raó,
9: diu,
0: no?
9: Mira, Bianca, diu, mira, tu podries estar allà, i jo, no, és que no m'agrada, però en realitat vol que jo sigui feliç i que faci el que vulgui, però
0: està
9: sí.
0: Bé.
9: Sí, sí.
0: I una pregunta rapidíssima, eh? Teniu alguna afició compartida amb les vostres famílies?
1: Sí.
0: Sí? Com ara, per exemple, així ràpid, eh?
1: Jo sé, la música.
0: La música.
1: Tenim gust musical.
2: La música, també.
9: Anar de compres.
0: Oh, molt bé.
11: També la música.
0: Molt bé. Va, doncs ara, si us sembla, encararem la recta final del programa d'avui i farem una cosa que a mi m'encanta, que és donar-vos l'oportunitat de castigar algú. Vale? Us proposaré quatre candidats que han dit alguna cosa que potser està una mica fora de lloc i haurem de decidir dels quatre a qui deixem sense patir. Esteu preparats?
9: Sí.
0: Sí? Ens haurem de posar d'acord, eh? Perquè haurem de consensuar la resposta. Va, anem al primer. El primer és el Manel, que diu...
11: Ui, Manel.
0: "Vull que el meu fill estudiï el mateix que vaig fer jo i m'és igual si no li interessa." Una mica en relació al que estàvem comentant fa una estona, eh?
11: Molt malament, Manel.
0: Tenim l'Eva. L'Eva diu... "He prohibit a la meva filla que vagi amb les seves amistats perquè no m'agrada la pinta que fan." Amb l'Eva heu fet tots una respiració continguda. Anem a l'Antònia, que diu... "A l'últim dinar familiar vaig estar comentant amb els avis i els tiets les males notes del meu fill."
9: Uau.
0: I el Joan, l'últim... "Si el meu fill arriba a casa amb notes més baixes d'un 9, ja es pot preparar."
2: Jo estic entre el primer i l'últim.
0: O sigui, el primer és el Manel.
11: Sí.
2: El Manel, jo.
0: Allò que és el futur del Manel, que li és igual, que vol que faci el mateix. I l'altre, quin era? L'últim. El de les notes d'un més d'un 9, menys d'un 9, fatal.
9: És que, bueno...
0: Però amb la resta també ha rebufat, eh?
9: Amb el que... El Xavi crec que era el que...
0: O sigui, el Manel era el primer, el que volia que estudiés el mateix. L'Eva era la de prohibir a la filla que vagi amb les amistats. L'Antònia és la comenta les notes amb la família. Aquest és molt xungo, eh?
9: Sí, home.
11: És que això és xunguíssim.
9: No, home, és que això de fer... Parlar d'una cosa personal en un dinar familiar, en plan, no.
0: Jo sempre penso que quan arriben les vacances de Nadal, després de les notes, aquí ha tingut un mal trimestre, pringa. Aquell Nadal pringa. Perquè es comentarà només això. I és una... I és un error, jo crec. Per tant, aquí deixem sense pati al Manel, a l'Eva, a l'Antònia o al Joan.
11: És que entre el tercer i el quart.
0: Entre el tercer i el quart, va, decidim.
2: El tercer quin era?
0: El tercer, l'Antònia.
9: És que el primer. És que todos.
0: Podem fer una excepció i castigar uns quants, eh?
2: Personalment, el Manel...
0: El Manel és el que no...
2: Que vol que estudi el mateix, no? Pues jo, el meu pare va estudiar mecànica, no? Per exemple... I si ara em digués que m'hauria de posar a estudiar mecànica quan a mi m'encanta tot l'artístic, que no té res a veure,
11: és que
2: em faria mal.
0: La resta està d'acord que el Manel...
3: Perquè els càstigs han de ser limitats.
0: Ja. La resta està més o menys d'acord que el Manel... Que deixi el seu fill estudiar el que vulgui, no?
2: Sí.
0: El deixem sense pati.
2: Sí.
9: I això encara passa, tot i que no
0: sigui.
9: Sí, és que...
0: Va, doncs ara sí que estem a punt d'acabar el programa i us demanaré que us quedeu amb un titular, amb una frase de tot el que hem comentat, no? De la relació amb les nostres famílies, i amb què us... Una reflexió, amb què us quedeu?
1: Que la família ho és tot.
0: La família ho és tot, bonic, això. Lluc, amb què et quedes?
2: Que... També, que la família... s'ha d'estimar, sobretot, i que t'has de... Si trobes que tens una relació distant, pues, apropar-t'hi perquè val la pena.
0: Missatges bonics, eh? Tu, Bianca, amb què et quedes?
9: Doncs que la família, doncs, cadascú ha de donar el 100% i que intentar, doncs, apropar-se al teu germà, al teu fill, perquè és l'únic que tens, i això, explicar-li les teves coses, perquè al final seran persones, doncs, que no et jutjaran i que et podran ajudar. Exacte.
0: Que bé. Sí. I tu, Jan, amb què et quedes?
3: ni tu tries la família, ni ells et trien a tu. Així que amor incondicional per tot arreu.
0: I amb aquests missatges jo trobo que és una molt bona manera de tancar el programa d'avui. Gràcies, Jan, Bianca, Noelia i Lluc, pels vostres comentaris i per la vostra sinceritat. I gràcies a qui ens escolteu, no us discutiu gaire a casa i feu una abraçada a la família després d'escoltar aquest podcast, que semblava molt bé una miqueta de contacte humà. I ara sí que sí, l'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins ben aviat.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

Politique.

Senyores, senyors, molt bona nit i us donem la més cordial benvinguda a Jazz Setmanal, el programa que la nostra emissora dedica i reserva als afeccionats al jazz, però que nosaltres, optimistes de mena, fem extensiu a tots els afeccionats a la música en general. Doncs bé, una setmana més continuem amb la nostra metodologia, que bàsicament consisteix en triar un d'aquells temes considerats estàndards, ja sigui per la seva qualitat, ja sigui per la seva popularitat, i sotmetre'ls a un repàs cronològic, començant per les versions més antigues i finalitzant per les més actuals i servits per instrumentistes que han deixat la seva empremta a la història de la nostra música. Un repàs que ens permetrà veure l'evolució de que qualsevol tema pateix amb el pas del temps i dels estils dominants a cada època. Doncs bé, el tema que hem triat avui no ofereix la més mínima dubte. És un estàndard que reuneix totes les condicions i que s'ha convertit en una peça imprescindible en el repertori de qualsevol jazzman que s'apreciï. Avui repassarem el Embraceable You, el tema que l'any 1928 van escriure els germans George e Ira Gershwin, música i lletra respectivament, per una opereta titulada East is West i que dos anys més tard van incloure en un musical de Broadway titulat Girl Crazy i que es va convertir, o que va convertir, a Ginger Rogers en una autèntica estrella universal. De fet, l'obra va ser portada al cinema en tres diferents ocasions. La més notable va ser la que l'any 1943 van protagonitzar Mickey Rooney i Judy Garland. Doncs bé, a partir de la seva estrena, aquest Embraceable You ha contemplat milers de versions. Dic milers i no exagero. I nosaltres encetarem la selecció amb la versió que Charlie Parker ens va deixar en un llunyà 1947.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb aquesta versió a nom de Charlie Parker, que hem recuperat d'un recopilatori que la companyia discogràfica Magnum Collection va publicar, on recollia els enregistraments que el saxofonista va gravar entre octubre i desembre de l'any 1947 i en el que presentava el seu quintet. Un quintet format per ell mateix, evidentment, el saxo alt, amb Miles Davis a la trompeta, Duke Jordan al piano, Tommy Potter al contrabaix i Mudge Roach a la bateria. L'àlbum en qüestió conté 22 diferents temes i es va publicar amb el títol de Cool Bird. Aquest Embraceable You es va enregistrar concretament el 28 d'octubre de l'any 1947. No cal dir que l'enregistrament original era sobre un vell disc dels anomenats popularment de pedra, un disc de 10 polzades i que girava a 78 revolucions per minut. Doncs bé, tot seguit rebrem a un altre saxofonista, però en aquest cas un saxofonista tenor. Estic parlant del senyor Don Byers, que a la mateixa època enregistra un disc també de 10 polzades i també de 78 revolucions per minut, amb dos únics temes. En la cara A figurava el The Shake of Araby i en la cara B el nostre tema d'avui. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Don Byas, saxo tenor i líder de la sessió, Johnny Guarnieri, el piano, Al Hall, el contrabaix, i Sid Catlett, a la bateria. Bé, són enregistraments originals de l'any 1947 i, evidentment, la qualitat de so no és la ideal, però, en canvi, sí tenen un grandíssim valor històric. I ara, doncs, avançarem i ens detindrem en l'any 1953 per assistir a una actuació en el Massey Hall de la ciutat canadenca de Toronto, on en aquell moment actuava el trio del pianista Bud Powell, un Bud Powell que ja patia seriosos trastornos mentals, però que, malgrat tot això, com no podia ser d'una altra forma, va deixar mostres evidents del seu virtuosisme i del seu estil tan i tan personal. Escoltem, doncs, a Bud Powell en formació de trio.

Doncs bé, hem escoltat el trio del pianista Bud Powell en una actuació en directe en la ciutat de Toronto. Bud Powell al piano i direcció, Charles Mingus al contrabaix, Max Roach a la bateria, han estat els protagonistes. I d'un pianista a un altre, de Bud Powell a

Doncs bé, hi ha estat el senyor Art Tatum al piano acompanyat d'una gran orquestra. Pel mig, si més no, una magnífica interpretació molt agradable d'escoltar i que ens haurà servit per entendre el que dèiem a l'inici en la presentació del programa, les diferents versions, les diferents lectures, els diferents estils que hi havia entre Bud Powell i Art Tatum. I això, precisament això, és el que a nosaltres ens agrada posar en valor. I bé, els nostres propers convidats són un quartet que l'any 1963 i pel segell Atlantic enregistren un àlbum que es publica sota el títol de Dear Interaction. El disc es va enregistrar els dies 25 i 29 de juliol i l'1 d'agost de l'any 1963 a la ciutat de New York. I van a nom de Art Farmer Quartet. Conté sis temes, de fet, sis estàndards, i el que precisament obre la cara B és aquest Embraceable You. Escoltem-lo.

Doncs bé, any 1963, el quartet d'Art Farmer, composat per, evidentment, el propi Art Farmer, el Fritz Korni, Jim Hall a la guitarra, Steve Swallow al contrabaix i Walter Perkins a la bateria. Una versió pausada, voluntàriament suau, on tots els components del quartet doncs, han tingut espai i han tingut temps per deixar la seva empremta. Una lectura que ens transmet tranquil·litat, que ens transmet pau. Bé, i tot seguit tornarem al piano ara per retrobar-nos ni més ni menys que amb Bill Evans. I l'escoltarem en l'actuació que va protagonitzar en formació de trio en la seva participació en el Festival de Jazz de Montreux, a Suïssa, en l'edició de l'any 1968. Una actuació que es va realitzar en el casino d'aquesta ciutat. Aquesta actuació es va enregistrar i es va publicar en un àlbum comercialitzat amb l'inequívoc títol de At the Montreux Jazz Festival en el segell Verve. Apuntar que el disc va ser premiat amb un premi, valgui la redundància, Grammy, el millor àlbum instrumental d'aquell 1969. Escoltem-lo, Bill Evans.

Doncs bé, any 1969, en viu, en directe, el trio del pianista Bill Evans en la seva participació en el Festival de Jazz de Montreux, amb Bill Evans al piano, evidentment, i amb la companyia d'Eddie Gómez al contrabaix, magnífica demostració de tècnica i de sentit del swing, el que ens ha ofert al contrabaix, i Jacques Dejonet a la bateria. Ells han estat els protagonistes, evidentment. I avancem en el temps, que després doncs, no ens caben totes les versions que portem seleccionades, per aturar-nos en l'any 1985, quan el saxofonista alt Frank Morgan publica un àlbum en el segell discogràfic Contemporary amb el títol de Easy Living. Com a curiositat apunta que, malgrat la carrera musical de Frank Morgan, discogràficament parlant, es va iniciar l'any 1955, i aquest Easy Living va ser el primer àlbum al seu nom i com a líder. Un disc que es va enregistrar concretament els dies 12 i 13 de juny de l'any 1985. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Frank Morgan, el saxo alt i líder de la sessió, acompanyat per un trio format per Cedar Walton al piano, Tony Dumas al contrabaix i Billy Higgins a la bateria. I tot seguit, doncs, un nou saxofonista i també en aquest cas saxofonista alt. 6 anys més tard que el de Frank Morgan, es publica un àlbum en nom de Antonio Hart. Es titula For the First Time i es publica en el segell Novus. Va ser enregistrat aquest disc al febrer, entre febrer i abril de l'any 1991 als estudis d'enregistrament Clinton a la ciutat de New York. Un disc excel·lent que es mostra, doncs, una esplèndida mostra, valgui la redundància, una esplèndida mostra d'aquest estil anomenat post-bop. Escoltem, doncs, a Antonio Hart.

Doncs bé, any 1991, Antonio Hart publica, tal com dèiem, aquest For the First Time, del que hem extret aquesta versió del nostre tema d'avui. Anthony Hart, el saxo alt i líder, Malgrove Miller, al piano, Christian McBride, al contrabaix, i Lewis Nash, a la bateria. Apuntar, no en aquest, evidentment, sinó en altres tracks, en altres temes del mateix disc, col·laboren Bill Pierce, el saxo tenor, Ray Harrop i Thomas Williams, a la trompeta. Bé, i no ens separarem del saxo, tot i que sí que canviarem de tonalitat, del saxo alt d'Antonio Hart al saxo tenor de Joe Lovano. Amb ell, tot i que es van registrar els dies 3 i 4 de novembre de 1999, però no es va publicar fins l'any 2000, així que podem afirmar que amb Joe Lovano hem canviat de segle. Recuperem un disc titulat 52 Street Times, un àlbum d'estudi editat en el segell Blue Note i que va ser un recompensat amb el Premi Grammy al millor àlbum de jazz de gran grup. El disc ens va enregistrar als Avatar Studios, la ciutat de New York, i l'àlbum conté 13 temes, i precisament el que tanca el treball és la lectura del nostre Embraceable You, al que avui hem dedicat al programa. Doncs bé, sense més, escoltem la lectura del gran Joe Lovano.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Joel Obano, el saxo tenor i líder, acompanyat d'un grup que podríem qualificar com de mitja big band, un grup composat per John Hicks al piano, Dennis Irwin al contrabaix, Lewis Nash a la bateria, Conrad Erving al trombó, Tim Agans a la trompeta, Gary Smulian al saxo baríton, Ravla Lama i George Garson al saxo tenor i Steve Slake al saxo alt. Bé, ens queden poc menys de 2 minuts, així que escoltarem fins allà on el temps ens ho permeti, un últim tema. Un tema en el que escoltarem l'organista Brian Charette. Escoltem-lo.

0: Brian Charette, d'un disc titulat Borderline, enregistrat al febrer del 2011. I amb ell, doncs, ens acomiadarem. Recordar-vos que podeu escoltar de nou el programa, doncs, accedint al servei de podcast que té establert l'emissora, i també informar-vos que el penjaré en el mur de Facebook en el jazz setmanal. I en el meu propi, evidentment. Sabeu, sóc en Valentí César. Gràcies una setmana més per la teva sintonia i agraeixo, evidentment, doncs, que ens escoltis, i et cito per la propera setmana. Tornarem amb un altre estàndard de la nostra música. Gràcies i a reveure, amics. Ràdio Sant Boi.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de quedar.

0: Forever joves. Forever joves. Forever joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Ràdio Sant Boi, amb tu des del 1980. Hey! Vamos!

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.